0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: Preparàvem comèdies i això ho preparàvem i ho fèiem sempre els capvespres perquè el matí teníem escola, els capvespres l'escola acabava a les 5 i a partir d'aquella hora, quan venia el temps de fer comèdies, després ens posàvem a fer això. Perquè nosaltres, a més, fèiem el que, si per exemple havia de sortir una habitació, hi havia d'haver unes cortines, allò duem robes, una duem una cosa, l'altra duem una altra cosa, i ho fèiem nosaltres mateixes. A la vegada que ensaiàvem la comèdia, les que no havien de sortir en aquell moment, cosien. Ella ens va ensenyar moltíssimes coses. I cada any fèiem una obra de teatre, en sèrio, saps? A pesar de ser lotes, una obra de teatre en sèrio. Jo sé que vam anar fent una, que és de la Cenicienta, i la vam anar a fer l'O, vam anar a Fornells, i no sé, a Bon Metge. I entre i entre, per exemple, quan venia el mes d'octubre, en vez de ser mans unides o ser coses d'aquestes, llavors eren els xinets. I replegàvem un dia per xinets i fèiem una festa per xinets, saps? I el que replegàvem, pues, era per ells. I també sortia de les al·lotes, que fèiem comèdies i coses. Després, per Nadal, fèiem pastorets. I també hi mesclàvem altres coses per fer una ballada completa. Jo te diré com a anècdota que jo tenia 7 anys... 6 o 7 anys, la primera vegada que me van dir de fer comèdia. I me van donar un trosset, una poesia petitoneta per dir en el Bon Jesús, que anaves passant i anaves deixant coses i dient una coseta en el Bon Jesús que està allà, en el braç, en son pare i sa mare, que també, bon, tot eren fiats de bé, que ho fèiem, es bé. I quan me van donar allò, me van dir, t'has de prendre això ben bé perquè ho has de dir. I jo vaig dir, això va sense els monges encara. I jo vaig dir, no, jo això no ho vull fer. Per què no ho vols fer? Dic, perquè jo no sé si m'ho sabré prendre i estic empagueïda. I me van dir, idò, què vols fer? Dic, jo vull ballar fandango. I com que feien, eren ballades que feien, que s'anaven mesclant diverses coses, amb els pastorets, hi havia altres coses per acabar d'omplir la ballada, vaig ballar fandango amb el grup del fandango. Me va sortir aquesta idea. Com era el casino, mira, estava, hi havia el portal del casino, el casino era un casino, no era molt gros, tenien una cuineta, tenien un reservat també, i després al costat hi havia un altre portal, dos portals en el carrer, i entraves en el portal del teatre i pujaves una escala per amunt, i, bueno, i un teatre, no sé què devien cabre de persones, la veritat és que no ho puc dir. Eren bancs d'aquells de llenya i hi havia també per el vestidor. Hi havia una porteta petitona, al costat hi havia el saló i al costat hi havia una porteta i allà hi havia un vestidor per vestir mos i canviar mos i fer totes aquestes coses. I en el fondo hi havia un quartet que jo só crec, no podria dir si ho van fer llavors o si ja estava fet. Jo supos que estava fet. Un quartet perquè després quan feien cine, la màquina de cine estava dins allà i posaven una pantalla i feien el cine allà mateix. I hi havia el quartet que estava tancat amb el senyor que era qui duia la màquina i tota aquesta història de so. Després, el carnaval era molt alegre perquè la gent se disfressava tot el que li agradava i cada dia de la setmana, durant sobretot les darreres setmanes de carnaval, grups de joves, i anaven a les cases a fer visites. Jo me'n record que quan venien vegades d'aquells que anaven un poc tapats, es permetia a mitges, llavors va llevar que duguessin la cara tapada per conèixer qui eren. I anaven a visitar, no havien de ser mateixos amics ni res, com que el poble mos coneixíem tots, llavors si ens sabies endevinar qui era i qui no era, i això, hi havia molt de grups a totes les castes. Després, aquí on hi havia la botiga que jo he dit de vora, per de vora Can Pere Fas, allà hi havia una la botigueta, hi havia una cotxeria, hi havia un futbolín. Jo del Lota també vaig anar a jugar molt amb una amiga. Amb el meu pare vestits disfressats, També l'única vegada que m'he disfressat ha estat aquesta. Una vegada amb el meu pare, que es disfressava cada dia, jo una, amb la meva amiga, ens van disfressar, érem quatre, no sé si l'altre qui devia ser, me'n recordo que vam anar a jugar a futbolín allà, disfressats. Era un poble animós. Totes les festes es celebraven molt. Les festes de l'Iglésia, que ja t'he dit que per jo, d'aquesta idea de que eres que marcava moltes coses. Totes les festes es celebraven, professors, molt de cant, molta música, perquè era un poble així. Hi havia molta música, hi havia molt de cant, hi havia molt de teatre, perquè jo, senyores molt més majors que jo em van fer una d'obra de teatre ja a la Palmera, en aquest que ara està tancat. També hi anava moltes vegades a la Palmera a fer coses, ara el tenim tancat. Quan el vam obrir, després nosaltres, homes i dones, vam fer una obra de teatre per ajudar el Lis, perquè havia estat un gasto enorme que havien fet aquesta gent. I el poble ho demanava ja, que hi hagués una cosa més aclarida i un saló més gran i totes aquestes coses. I ells, mira, tenien aquesta casa, hi havia un jardí i vam fer el teatre en el jardí. I vam fer una obra de teatre, homes i dones. L'esclava de Fabiola, me sembla que és d'una. Duem un vestit llarg, tot allò ho cosíem nosaltres. I és de la Cenicienta. Jo me'n recordo que jo vaig ser príncipe. Anava vestida amb un calçós de pell. Després, en el ball que vam fer, vam ballar un minuet. I en el ball que vam fer, duem una capa també, molt bona, i les lotes totes amb els vestits aquells estofats. Hi havia molta feina feta. Però ja ara no me facis dir, sé que una vegada vam fer una tuna, anàvem totes vestides de tunes, en sa capa i totes les tires i tot això, i cada un sonava una cosa i cantàvem. Passàvem per totes, per exemple, per totes les províncies, i cada qui, on hi havia, cada puesto tenen una forma de cantar, es va? Pues de cada puesto cantàvem una cançó. No sé, penso que vam fer la Bella Dormiente també. Després ens vam mesclar més. Quan, per exemple, va venir els dies de la dona, fèiem coses, quan, jo que sé, una festa que hi hagués, o recol·lectar per algo, també hi venien, i feien xines, coses d'aquestes, se mesclaven homes i dones. A vegades ja empraven aparatos d'aquests per sentir-ho més bé, el darrer ja i això, eren homes els que conduïen i dirigien. Però, bueno, a l'època d'antes meu, no, eren o homes o dones. Nosaltres, per exemple, no vam mesclar mai cap al lot a la comèdia nostra, per moltes que en vagin fer. Sempre vam ser lotes. I els lots no sé si en feien. No podria dir res d'ells.
2: Devia dir, ho podem fer per tu mateix. I portarem davant les cases, la tanca del pou, la gran, es pot engomir-la, es pot jurons, la tanca de sordi, les pedreres, pas de cova, el pas de pont i el pas de vinyot. Això és un cementer. I llavors anàvem a l'altra banda, a la cementer, i ja, la tanca de la cova, el canovet nou, el pas del canovet, el forn de caus, en tova, el canal de sort, la cuerma, el pou del faser, la terra nova dels pins, la terra nova gran, la poeta vermell, la de fora de prop, la de fora d'endins, el pou cavat, després les figueres, el xixac, la capitana d'alt, la capitana de baix, la capitaneta.
3: En de sons a Mèrvil de botar la corda, en les lotes, com que estàvem en el carrer 8 de febrer, bon i bé baix, i dos d'un puesto sortien, tres de l'altre, un de l'altre, i a la corda, quan sortien de casa les monges, I pres ja te cridaven que havies d'anar a fer això, allò.
4: El carrer era nostre, jugàvem a mig del carrer i sense que passés un cotxe, jugàvem a Merrill's, a l'escondite, un soldat segur, mil jocs. Els carrers eren de gelors després, no hi havia ningú que impedís que jugassis.
5: Teníem unes cartes i poca cosa més. No, bueno, això que eren, però de jocs així com hi ha avui, no, eh? No. Jo mateixa feia les muñeques de pedaç, d'allò, i fem... Jo m'agradava molt que sempre que vi de ser mestre d'escola i amb una taula dins el pati, allò era de sol de jugar, i tenia quatre papers i un lápis i jugava de mestre d'escola i sí. Però de juguets, una muñeca, això, pel rest, sí. Jo tenc present, és la primera vegada del rest que jo me feia il·lusió. Era com un braç que havia llevat el que feien de fiestes quan naixien. En el mostrador volia allò amb una muñeca. I m'ho van dur. Callar, m'ho van dur. Que ja era un poc més grossa. Però si no, eren poques coses. Però més grossa, que tampoc no era grossa. Vull dir que encara era fieta petita. I muñeques de cartó, a qui punt eren, estaven rompudes i prest... Però pot jugar-te. Això sí que no...
3: L'escola, quan va anar a combregar, jo vaig anar a combregar 7 anys. Hi anàvem moltes a la mateixa de zona. I la senyora Lola, que era la directora, era la meva germana Camps, la germana Camps, i en dues. Quan vaig anar a combregar, venia i mos feia cantar un sol... Cantava un sol coronatador. I ara no saben què és, perquè ja no la fan. Van tu fet solo, i una, l'altra fem el solo. I de bueno, bé, ho feia bé, i se n'anava. I després t'enviava a demanar, o trobava pel carrer, i jo em va trobar pel carrer, me diu, que t'agradaria venir cantant el coro? Jo era molt tímida, de petita. I jo, sí. Diu, idò, anava d'ensenyar, jo t'enviaré que vengués a cantar en el coro. Ara, idò. Quan va arribar aquí, dic a mon mare, em va descansar. Diu, i tu que li has dit? Dic, i jo li he dit que sí. Diu, ara veurem què farem, perquè era molt tímida, no sé. Va arribar a passar, però. I vaig anar seguint, en el cor, i tenia 9 anys, perquè vaig anar a comprar gasset, això ja era de fes 9 anys. I vaig anar a cantar allà. I sempre en el cor, molts, eren molts, però moltes dones, tant. Llavors van entrar els homes, per tot d'una no. Érem els homes, les dones totes soles. I vaig anar molt d'anys, fins a 80 anys, a cantar. La peregrinació de la Mare del Toro, això era l'any 54, perquè som, a veure, festejàvem, feia sabrici. I vam anar per tots els llocs de la Mare del Toro, tots els llocs de menor, quasi tots, Seretat, que n'hi havia tot, a tots els llocs de Seretat hi havia pagès. Ara ja no, ara tot està... I després es fan les dones de dalt, les dones de baix, Sant Treble, per tot. I anàvem unes quantes a cantar, totes corro nou, perquè eren molt. Anàvem a peu, i jo cantàvem, fèiem els més de Maria, allò, en el lloc, per un altar. Jo tenia una cunyada que estava a Sant Suret, i vam fer un altar, i la tia Joana tenia 7 anys, això, la cunyada. Vull dir que això és de molt antic, diguéssim, eh? I van dur per... I de vola, van tornar a donar els puestos. La Mare de Déu, sí, van fer la peregrinació. Que diu? Diu moltes salves i Mare de Déu. Però no, això el que era del coro era molt això. Però també era una dona que ens mostrava, ens va mostrar ballar la sardana, perquè vam fer una... Però fan comèdies, totes fan comèdies. I van fer una comèdia que és de la negra i vin de ballar la sardana. I ella, i això que tenia els peus malament, perquè no caminava bé. Ens va mostrar de ballar la sardana. I llavors em van fer moltes el minuet, també un ball, que fa unes guirlandes, també em va mostrar ella. I el mes de Maria era salves, i aves maries, i tota cosa de dir galesida. Cada dia anàvem mes de Maria, i una fa un solo, i l'altra fa
6: Sí, amb homes més de la seva Lola. Ella va quedar salta, com es va morir l'any 56 o 7, ella va morir. I va quedar l'altra germana. L'altra germana no era igual. Mos mostrava sí, però no tocava sermono i ja no era tant de so. I llavors de comèdies i so ja va acabar com ella va morir. No, ja no en fem, perquè ja no era igual. Però bueno, també van fer bastanta cosa. I so.
2: És un refrany que diu, general, entre passaporta i surt per funeral. Si més va a general no pots fer res. I jo, fent feina a matar, com he fet, vam comprar aquesta casa. Llavors, passant el temps, vaig tenir un fill, tenc un fill i una filla. La filla va casar i li vaig regalar un pis. I llavors, va que tot dut, vaig suats, entre jo i la dona. I llavors va casar sí i vaig dar un pis en el sí. I li vaig donar el pis, però li no vull que passin com jo.
6: Sí que vaig cantar moltes vegades, però també era de l'Iglesia. És Ave Maria d'un gonot. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, beneditus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei. Espera, si no cantes vegades. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, nunca et in ora, plori nostra, et beneditus ventris tui, Jesus. Això era Santa Maria i la mare, però això és llarga perquè és una Ave Maria, em pot mala de cantar. Si fos una cosa de sona te va encara, però no tenc. No tenc sabó per cantar ja avui. Vins de 80 anys i vaig anar a l'escola i encara tenia, però he perdut molt, no sé.
7: Per una bruta, les terres noves, les dues mànegues, la civina, el ginjol, la pota vermella, el pla vermell, el pla de xaurons, el pla a fondo, la mala garba del pont, la mala garbeta, el pla vell, el pla de les madones, ara cap allà, la tanca del pont, el pla de la figuera per el jal, el colom de baix, els coloms de dalt, se poten les figueres de dalt, se poten les figueres de baix, el canal de Xixota, se tanques les porrasses, se maldarà de baix, hi ha els rostuets, una corna bou, i es pla de sorginar. I serà bé.
1: Mira, te diré la primera que va ser la de Ferreries, i la de... El traje me van posar el que duen, però almenys el rebosillo, que és el que duen pel cap, perquè era tan petita que van trobar que allò m'agobiaria molt. Me van posar un floc gros color de cel. Me van tirar moltes peces, pessetes i coses d'aquestes a la plaça. I record les al·lotes de Ferreries que m'havien ajudat a vestir, que eren, havien pres part amb els que havien vingut a contractar molts, me van ajudar a Xicaró. Això és la primera vegada. Després, quan ja vaig tenir 7 anys o 8, el meu pare, perquè hi havia un grup més gros, que era de la meva germana major. La meva germana i jo mos duen 8 anys. I hi havia un grup perquè la meva germana. Però després de jo, mon pare me va mostrar tot el de més que seguia i va ensenyar 7 al·lotes més de l'edat meva i vam formar un altre grup. N'hi havia dos. Anàvem quan els senyors feien una festa, les Fontredones, a Ciutadella vam anar per Son Camps, a Mercadal vam anar per Rafalet. Eren unes festes de senyors, coses que nosaltres no estàvem acostumats a veure. Després hi havia aquelles convidades de dolços, de begudes i de tot, a la qual nosaltres participàvem perquè mos tenien entre tota la gent i quan ells els semblava ballàvem i passàvem les ballades així. En vam fer moltíssimes d'aquesta casta. Després a Fornells també va anar molt a un puesto que és d'esmolí, no sé avui en dia ja que deu ser d'allò, hi havia uns senyors catalans que ho havien comprat. Allà també hi vam anar moltes vegades. Després, per la Mare de Déu de Gràcia, cada any anàvem a Mó, el dia 9, de vegades hi vam fer el dia sencer, i de vegades hi anàvem a vespre, però la darrera cosa antes de la traca era el grup del migjorn que ballava a la planada de Mó. Nosaltres acabàvem la festa de Mó i això ho vam fer moltíssims d'anys.
5: En concret era... I ell era ballador de fandango i sempre va tenir un conjunt d'aquests de fandango. Ell sempre... I sa filla també... I que ets del fandango i van anar al Correu del Rei. Ballava fandangos perquè els primers estrangers que van venir feien a sa plaça, feien un dia que venien aquí i era per veure ballar fandango. I a sa plaça allà t'espera i ballaven. I ells ballaven. Una germana meva també ballava.
1: Fa 14 anys, era el 2010, el grup del migjorn, que ja són uns altres que ho tenen, que jo ja no hi participo ni res, ni hi participava en aquell moment, van tenir l'honor de fer el pregó del migjorn, el grup folclòric. I això me van donar a llegir el pregó. El pregó es va tractar de mostrar puestos que havien ballat ells i que havien ballat nosaltres, fotografies que hi havia, i jo anava llegint i anava explicant. Mon pare va aprendre de ballar d'unes persones majors que hi havia, quan ell tenia 11 anys o 12, va aprendre de ballar. Clar, tenia el caràcter que jo t'he acabat de dir antes, allò va ser una cosa que li va agradar molt. Allà en el pregó explicàvem tots els noms perquè són persones que jo no vaig conèixer. I mon pare va seguir i va ensenyar tot el que li havien ensenyat a ell i va formar un grup. Hi va haver un any en què, quan jo t'he dit que no hi havia grup per Humor, ell havia ensenyat un grup a Mó, i hi va haver un concurs de... Em sembla que era un concurs de que prenien part tot Espanya, segons quin puestos hi havia folòric i això, prenien part. I el migjorn hi va anar. Ho van fer a Palma de Mallorca. I se van endur el primer premi. Els migjorners. Els músics eren del migjorn, això no t'ho havia dit. Els músics eren del migjorn, però les al·lotes eren de Mó. No hi van anar les del migjorn, que n'hi havia també, però eren les de Mó. Que mon pare era el qui també duia el grup aquest. I després d'aquest concurs va acabar a Bilbao. I ells van anar a Bilbao l'any 47 o por ahí, o 46-47, van anar a Bilbao i allà, que també era de tot Espanya, van dur el tercer premi. I ell va anar seguint. Les al·lotes, quan se posaven a festejar, jo diré se posaven perquè jo no me va passar, perquè seguint mon pare no ho haguera deixat. Quan se posaven a festejar ja ho deixaven.

0: que va tenir turisme. I feien una excursió guiada per tota Menorca. Partien de Mó, anaven fins a Ciutadella, i és que vespre s'aturaven al migjorn, això eren dies faners, eh? S'aturaven al migjorn i el grup del migjorn ballava. Això ho feien cada setmana. Va arribar aquí, després ho feien dos dies a la setmana, en vas d'un dos. I en aquell moment no mos va bastar el que nosaltres sabíem ballar, perquè, clar, nosaltres ballàvem el que dèiem el fandango, era una cosa de molt de passos, però que venia a ser molt el mateix. I vam poder trobar una lota que tenien un lloc al migjorn i venia a fer les vacances aquí, que estudiava a Palma per mestre d'escola. I va aprendre quantitat de balls mallorquins. I així nosaltres podríem fer la cosa més llarga, saps? I canviar més i tot això. I això va durar un ranxo d'anys. No sé, no te podria dir quin any va acabar. Però van fer això, que només era el migjorn. Després, l'any 47, van fer una pel·lícula que és de Corrida del Rei. Supos que la dos va sentir de dir. Pues, el grup del migjorn va ser qui va ser... Jo hi vaig anar, tenia 7 anys. I hi vaig anar, mon pare diu, vindràs i veuràs com filmen i totes aquestes coses. I vaig anar, perquè era el grup de la germana meva major en aquell moment. I vam anar a Son Camps, a Sant Antoni, i allà venien uns senyors de la pel·lícula, era bueno, una història que hi havia, però que venien uns senyors d'Inglaterra i feien una festa en aquell lloc, d'aquestes que jo t'he dit que feien els senyors en aquell moment, i ballava el grup de folklòric i després van ballar els de Villa Carlos perquè ballaven el ball d'Escòcia. Tot això va ser molt polit. Jo vaig prendre molt de gust. I mon pare, que per ell era un honor, perquè per ell era molt important això del fandango, i va tingut jo que començava tan petit a ballar, va dir, quan facin part, i després bueno, repartien begudes i dolces, coses que nosaltres a casa no veiem més que per Nadal i encara. Tu i jo ballarem perquè vull que sàpin que saps ballar. I ho van fer. Mentre tothom prenia en aquell moment una cosa o l'altra, hi havia tots els artistes aquests de la pel·lícula i tot el fandango, hi havia una gentada, i mon pare i jo vam ballar. Va tenir el gust de que mostrar que jo tenia 7 anys i sabia ballar. Ho sabia ballar tot, el mateix que ballaven elles.
1: Bé, el que llavors prest, segons que feien, també se feien serenades o això, si feien un pot de crits o això, a vegades també el sereno, llavors no els agradava que cridassin pels carrers, a vegades també els feien aturar, que les serenades allò era més que polit, però en la guitarra i en quan joves així anaven a les cases que hi havia lotes a cantar-les. Jo encara vaig entrar, però això llavors es va començar a esborrar ja també. Que encara van venir, per exemple, a Can Nostre, fer-me serenades. Clar que sí que va, perquè se'm anaven segons quines, i les que triaven ells, bueno, però llavors a poc va començar a deixar. I ara ja, això ja no s'enxerren ni se'n saben res de les serenades. I era polit, perquè... I tu sorties a la finestra d'amagat, perquè si te ven, no? Però...
2: I si t'agrada fer 4 coses d'aquestes, però a vegades n'hi ha qui molestes i no, jo no me, si pot ser no m'agrada molestar. I aquella de les figueres, que hi eren 3 figueres, 2 de coll de dama i 1 de paratjal. I a la Madonna allà dalt, el bonus que fa de Madonna, i la Madonna, i per què no m'acús de les paratjals? I és qui t'havia de cuir, i jo me va quedar. Diu, la figa paratjal és més bona que la de coll de dama. Qui se m'adona la reclama perquè per ser liaio no té rival. I és ben pura.

0: sebe, això és de pura sebe. Llavors n'hi ha una que jo me'n recorde, que va ser un pagesos que hi va obrir branca. I jo en aquestes, no sé com punyetes els vaig replegar, però els vaig replegar. Ells, un pare de Vivó, Toni, o Joan Vivó, o no, era un tal Vivó. I hi va un comprador de bestiar de Ciutadella. Sa mare havia mort, però tenia, son pare tenia sa filla, i sa filla festejava un del migjorn. Bé, aquell dins el carretó, aquell feguet d'un poc això, el comprador de bestiar aquell, diu, que és aquí que l'amo Joan Vivó, aquell qui té tremolor i quan dorm sempre somia. I ella diu, sí, diu, i jo som la seva filla per defensar-lo quan perd, perquè sap més quan ell somia que quan vos esteu despert. Llavors es tenim la Lota, aquesta Lota, que es posa a festejar un del migjorn. Es posa a festejar i anava a peu, que segons quines hores no hi podia anar perquè anaven de formatjar i coses d'aquestes. No havia d'anar segons quines hores. I anava, però hi anava a peu. I un dia li deixen una bicicleta vella i se'n va amb la bicicleta aquella. I ella d'on fora diu, boi, allò és en Toni que ve. S'ha enamorat. Diu, i com és que avui mena una bicicleta? Molt raro, això. Boi, ja se'n va anar i li va anar a obrir les barreres del pati. I quan va obrir les barreres, no sé si va fer córrer un còdol, no sé què va fer, la qüestió que la roda se li doblega i patatup en terra. I ell es va posar a riure, no es va fer mal, no, ni es va posar a riure. Diu, ella me farà una glosa. Ah, clar, ella és la glosa. Diu, ell, li diu, m'he errat i em puc errar. I no em pretenc de ser negut, de sobre molt. Diu, es qui cau i es torna a alçar, és com qui no hagi caigut. I ella li contesta i li diu, t'has errat i et pots errar, i et diré que ets un benaula, es qui cau i es torna a alçar, estàs posat a tornar a caure.
1: Hi havia gosat, fent, hi havia gosadors, i van dir, ara contaran no sé, xàquer, vidant, i feien dues paraules, ens ho posaven. I en Joan Huguet aquest, que deien, ja és mort, de darrere escenari, mi cosina, va contestar. Va contestar, però no sé què va dir. I cap d'un poc torna a contestar aquest. I un gosador avui va dir, tu ets un perdigot escalivat i cantes de darrere a l'armada. Sí, me record bé d'això. Què li va dir? No. En Joan, no me record, però aquest li va dir això. Ell, sa cara no ho va mostrar, no. I no va dir res més. Em va tenir prou.
0: Això m'ha agradat molt, sempre. A migjorn, per Sant Cristòfol, li diuen Sant Cristòfol de les corregudes. I hi havia un home que li deien en Pareta, i aquestes gloses no s'esborren mai. Després no hi havia futbol, després eren corregudes i se feien en els plans de Vini Codrellot, aquí hi anava molta gent. I ell... es veu que havia fet quatre gotes de vi, llavors era vi, era torrani, sí, era vi. Diu, n'han de córrer dues mules que van picades d'esperons i hi posaria macions que no guanyarà cap de les dues. I si guanya una de les dues, no acabaran les raons. Jo crec que va succeir això. Va succeir que no va guanyar cap. No va guanyar cap. Se'n feien moltes, i eren gloses que no te feien mal, no ratllaven de política, no feien mal a ningú. I jo m'agradava. I tu sents un perdigot que ets a te i canta fort a l'armada, mireu, llavors en aquell, que no vol res. I me va sortir aquesta cosa. Jo li vaig dir, dic, a caçar sempre m'ha agradat anar-hi tot sol i mai en companyia, perquè m'agrada armar antes de ser de dia i destapar quan surt el sol. El perdiu ho deu pasturat. No ho endevina, això.
2: Al migjorn hi havia Guàrdia Civil, però en aquest temps que jo dic de fa tant d'anys, li deien, es deien carabineros, i normalment era gent de la península. Al migjorn hi havia unes 4 o 5 o 6 cases llogades, no sé qui era qui pagava, si era l'estat o cosa de militar, el que sigui, que estaven llogades sempre per aquesta gent que venia, perquè els hi feien canvis, els destinaven a un altre lloc i en duen uns altres i sempre trobaven la casa. Hi havia una casa que servia de quarter i després ells venien amb les famílies i tenien les cases per ells. I hi havia aquest carabinero i va fer una codolada del poble del migjorn. Era castellà, però sols en castellà. Qui començava, cap de la vila, i acabava Sant Caragol, que era estar a la centrada del poble, el que dins el camí vell. Estava, voltes que sabeu bé, ell no pot saber qui no és d'aquí, però tu que saps on és, que li diuen es molí. Saps on te li diuen Barcelona, t'es bé? Pues, aquell camí que hi ha, que segueix aquí on estan Maria Jesús i elles, de vora Sullà, a partir d'allà, aquell camí que va fins a Petzors després, allò és dalt Barceloneta. Tots els migjorners més antics li deim dalt Barceloneta, s'hi ha dit sempre. El que avui en dia he notat que hi ha molta gent jove que ja no ho sap, perquè ja no es diu. I allà, dalt Barceloneta, hi havia el molí. I ell va començar a descat de la vila i va anar anomenant tots els negocis i les quatre coses importants que hi havia dins el poble. Jo intentaré dir-la. I comença en escat de la vila, que vol dir l'entrada de Ferreries o Ciutadella, el que vulguis, fins a l'entrada de Mo. I és de... La primera que se ve és la Casa del Sereno, Herreria de Simón, Botica de Caballero, la Tienda de la Viuda, la Iglesia Mayor, Comercio de Villalonga i també Café de Moll, la Escuela de las Chiquillas, Casa de Pedros Bessons, també la Botica Nueva i el Molino del Migjorn.
3: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

so de sirenes negra nit, tot el carrer s'aixeca. Venen el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, examens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Bon dia.
1: Vale, bon
0: alegria.
1: Dia a tota hora.
0: Bé, ara, avui m'has agafat desprevingut. Bé, avui a Llenguntapres volia xerrar-vos una mica sobre la composicionalitat de la llengua estàndard.
1: Has dit una paraula tan llarga que m'he perdut.
0: Sí, no, m'he hagut de concentrar molt, no et pensis.
1: Composicionalitat. Això ho dius cada dia o no?
0: No, però l'hauria de practicar més, però després venc aquí i m'acosta.
2: És un embarbussament
0: i a
2: tota sola.
0: No, però això, és a dir, en principi és català, és una... o l'estàndard de la llengua catalana, en principi és composicional, que vol dir que agafa trets de diferents dialectes, és a dir, que no es basa només en un dialecte, sinó que agafa coses de tots. Això, des de Menorca, moltes vegades ho posam en dubte, perquè dèiem, ostres, però si l'estàndard és barceloní,
3: i no és així.
2: Si robant per tot.
3: Exacte. Totes aquestes estàndards les de el que xerren Fornells. Que fan allà i agafen.
1: Seria una mescla interessant, no? El que se xerra Fornells durant tot l'any.
0: El que es parla a Fornells. Es parla així a Fornells.
2: Els hiverns d'en fora.
0: Web és forneller, no? Sí.
1: Web no.
0: Clar, això perquè cursam, perquè web és massa llarg, tu.
3: Web és massa llarg.
0: No, a veure, si és exactament igual si xerram, si en tot el que us estic intentant dir, vull dir que és exactament igual xerrar d'una ensalada de lletuga que d'una amanida d'enciam, d'acord? Totes les paraules que dic són correctes, són en els diccionaris. Tema és que sí que és recomanable que no mesclem, especialment en segons quins contextos més formals, d'acord? Però és a dir, una ensalada de lletuga és perfectament correcta i perfecta. No fa falta que m'ho neguem a l'amanida d'enciam, d'acord?
3: És molt saludable, eh?
0: I, sí, no, avui duc a més, duc uns quants de...
2: Per les gallines.
3: Ara, toma.
0: Duc unes quantes coses saludables avui, eh? Perquè jo la paraula que més m'encanta per diversitat de l'estàndard, perquè, clar, totes les paraules que us diré ara són totes en el diccionari i en aquest cas, ara, per exemple, hi ha 6 maneres de dir tomàtic en el diccionari, d'acord? És a dir, l'entrada principal seria
3: ai.
0: Tomàquet. Però també tenim tomaca.
3: Tomaca.
0: Tomata. Tomàtec. Tomàtic i tomàtiga.
3: Tomàtica, adéu, quina tomàtica.
0: Clar.
3: Com el club suportes del tomàtic, jo pensava, allò s'ha de ser una conya per qualcú, però aquí no em vos arriba, perquè clar, tomàtica és l'1.
0: Clar, aquestes formes són
3: totes... És automàtic, tomàquet, clar, automàtic.
0: Era un tomàquet.
1: A Mercadal es diu automàtic.
3: Exacte, millor també. Però a Barcelona van fer en TV3, no, de tomàtic, de tomàquet.
0: No.
3: Jo pensava mai en això, no pensava res.
2: Hòstia,
3: no.
1: Com és que li deien tomàtic?
0: Per això, per tomàtic automàtic. Automàtic. Perquè era un contestador automàtic.
3: Clar, vols que
0: era un tomàtic. Que era un tomàquet automàtic.
2: Hòstia, és que veus conspiracions.
1: I ells sabien que aquí ho dèiem tomàtic, nosaltres?
0: No, però de tant en tant vaig descobrir gent que quan ho va cebre se li van creuar amb el cable.
3: És que ja em va passar això. No, era un tomàtic. Tomàtic, el supertres, que boig.
1: Nosaltres menjant tomàtic,
3: clar,
1: tot s'estiu.
0: I tot i així no hi ha totes les formes que se diuen, eh? Perquè, per exemple, a l'Alguer diuen pomata.
3: Pomata.
0: Sí, en vez de tomata diuen pomata. O a zones de Mallorca, que xerren de domàtiga.
1: Domàtiga.
0: Domàtiga.
1: Do o du, eh?
0: O du, exacte.
1: Cada un diu com vol.
0: Exacte. Però sí, tenim 6 formes normatives de xerrar de tomàtic. Igualment, per exemple, per dir bastanaga tenim 4 formes que són normatives, eh? Que són pastanaga, bastanaga, carrota o safanòria.
1: Safanòria a València, no?
0: Exactament.
1: Alacant, pot ser, no?
3: Que bona.
2: Carrota, sí.
0: Pel sud, exacte.
1: Alacant, és a dir, per allà... cosentaina i coses d'aquestes.
0: Bé, al sud empren la fanòria, exacte, ja tocant a Múrcia. De fet, al Carxe, la zona murciana, fan servir la fanòria, d'acord? En canvi, Carrota és d'influència més francesa i sempre ja més cap al nord, d'acord? A Perpinyà i qualque petita zona ja de la Catalunya sud, no? Que també... Que
3: la
0: també
3: carota,
0: arriba,
3: la carota.
0: Carota. Carota. Clar, penseu que Perpinyà la R no la fan com nosaltres, la fan G.
2: Aquesta l'hauríem d'adoptar nosaltres.
0: Carota.
3: Sí, ja t'estàs tardant.
0: D'acord. També tenim quatre formes per xerrar de patates, d'acord? Tenim patates, tenim pataques, tenim trumfes i tenim creïlles.
3: Quina gràcia.
0: D'acord, la mateixa paraula, tenim quatre formes, totes són normatives, totes, però clar, no mesclem, no me poseu sa de Perpinyà, sa de València, sa nostra, no farem batibulls, però qualsevol de les quatre formes són perfectament correctes, d'acord? Nosaltres, amb un perfecte magonès, diríem tomàtic, diríem bastanaga i diríem patates, d'acord? Uh-huh. Igualment us passa quatre formes més amb espada moldo, d'acord? També la geminada no és correcta.
1: Mallo.
0: Però en motla, motlla, motlu i motllu sí que sonen al diccionari.
3: Motlu.
0: Amb bo final. Motlu, motlu i motllu. D'acord? Wow. Igual que també tenim batla amb tela o té ella, no? Dues L's.
3: Es balla,
0: tant, però segurament aquí a Menorca dubtant bastant de si escriure batla amb tela o amb dues L's després, eh?
1: Sí, això hi he pensat qualque vegada, jo.
0: Idò, pots triar perquè tot està permès.
1: Quina és la que més t'agrada, tu, de les dues?
0: Jo som més partidari de dues L's. Però darrerament ho estic veient més escrit amb una. Uh-huh. D'acord? Així que tal vegada...
2: Tampoc fa falta insistir molt. Esbatla sempre en dues L's.
0: Sempre en dues L's.
2: Per importància.
0: Com més n'hi posis,
3: com més... L's millor.
1: Com més L's, més importants.
0: Si esbatla, com més n'hi posis...
1: Això m'ho va quedar clar al capítol anterior, que com més L's, més important.
0: Mira, també tenim... clar... Nosaltres moltes vegades dèiem pato, i dius pato no és en el diccionari, d'acord? Però en canvi aquí sempre havíem fet ànades, d'acord? Mm-hmm. I ànada, ànera, ànec i ànet també són en el diccionari, d'acord? És a dir, només n'hem d'evitar una, pato. Totes les altres són bones.
2: Patoaventures.
0: D'acord?
1: I Paco? Sí, no? Paco, sí.
0: Paco, sí.
3: Paco. Pac.
0: Paco,
3: dimi... El Pac.
0: Paco, que xisco, també.
3: Xisco.
0: I xec.
1: I xec.
2: No, Paco, era mon pare.
3: A tu i de Paco. Paquillo.
1: Des de partir d'ara ets en Paco.
2: En Paco.
1: En Paco de la ràdio.
3: Paco de Radio Far.
0: Però bé, després, com sabeu, com us dic, pato, també, no és només a Menorca que dèiem bastant pato, també és País Valencià, majoritàriament també ho fan servir. A la Catalunya Nord, en canvi, la forma no normativa que fan servir és canard, també per influència del francès.
1: Que influenciables. Jo trobo que el d'Anner ho hem de recuperar.
0: Sí, jo crec que
1: és
0: sí.
1: És molt polit.
0: Jo em record molt una vegada que la meva germana li deia a la neboda quan era petita, mira, pato, i dic, ostres, di Diana. I la meva germana m'ha dit, no, que nosaltres sempre hem dit pato. I va aparèixer sàvia i diu, no, nosaltres sempre havíem dit Anneres. I...
1: Això és una lliçó de vida.
3: Toma.
0: Sí, jo em va anar a marcar.
3: Quina bella escena.
0: I...
3: Què passa?
0: I qui diu aquestes coses diu moltes altres. Com sabeu, nosaltres dèiem fiet i ho escrivim en dues L's també, fillet, però també, a part de fiet, també és correcte dir nen, dir nin, dir boix, dir xic, dir xiquet i dir infant, d'acord? I totes són perfectament correctes, normatives, estàndard i totes les etiquetes que hi vulgueu posar. El mateix m'ho passa
1: amb... Lo d'infant va bé perquè així no la cagues.
0: Ets l'única que no té doble forma, de forma per masculí i per femení, i per tant t'agrada bastant perquè així no has de distingir
1: de molt...
0: els infants i les infantes. I sí, clar, bueno. Aquí te venen Sofies i
3: Movides.
0: I companyia i Helenes, eh? I bé, no, això, també tenim el cap vespre, que tant és cap vespre com és tarda, com és vesprada, com és hora baixa. Igualment, el matís, que no és el mateix, el cap vespre que es fosquet.
1: De totes maneres, bon dia. Tot el dia.
0: Bon dia, tot el dia.
3: No sé per què preu aquestes paraules.
0: Això ja ho hem après en altres programes. Tot el dia, bon dia.
3: Per lo que vespre i vespre i hora baixa, hi ha una normativa o cada un fa el que vol?
0: Tarda, vesprada, hora baixa, cap vespre, és el mateix.
3: Ja.
0: El tema és...
3: Fosquet?
0: Quan comença a fer-se fosc. Si comença a fer-se fosc, el vespre... Ostres, el vespre me sembla que és a partir de les 8. Però aquí me...
3: A partir de les 8? Però si estiu, a partir de les 7?
1: No diguis hores, clar. No diguis hores, perquè les hores avui en dia... I ara quan mos canviïn l'hora ja serà
3: que
1: quan...
3: L'han canviat el mes passat, eh?
1: Sí, però quan m'ho la deixen...
0: Com m'ho la tornin a canviar, veuràs.
1: M'ho la deixen fixa, ja no m'ho la tocaran més i m'ho faran un quadro, ja veuràs. I no seràs quadro d'en Mercè Morató, no. Serà un altre quadro.
0: Però bé, igualment, això, que a vegades sembla que per escriure en menorquí hem d'escriure amb l'article salat i no tenim mil maneres d'escriure en menorquí sense fer servir l'article salat, que és l'única cosa que sí que en un context formal no hauríem d'emprar. Per exemple, tenim usar, utilitzar, que ho emprem molt, i en canvi emprar, fer servir, són exactament normatius i no ho emprem gairebé mai, no? O treballar i fer feina, que també podríem dir que són sinònims dialectals, no? Per tant, podem tirar de les formes que ens són més properes, que no hi ha absolutament cap problema i no fa falta passar...
2: Clar que sí.
3: Són complexes, clar que sí.
1: Clar que sí. Gràcies, Cisse. Vinga. Per fer-m'ho xerrar millor. No parlar, sinó xerrar millor.
3: Xerrar.
0: O ratllar. Bueno,
1: o ratllar.
0: Que parlar, sàvia meva també ho deia.
3: Parlar.
0: Bueno, però així, és per coses importants.
1: A veure, si avui dubtam Ànnara, no me facis dubtar parlar. Vinga, tu, fil de setmana aquí.
4: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: més tothom em veig de creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

plans en excés. De forces abatudes. Plors ofegats. I dominades ires. Els ulls, les mans, com en ruïna parlen, d'imperis destruïts per sempre més. Soc terra que vol ésser fecundada pel riu amar que neix en vostre cor. Compartint el greu dolor, lluar-vos, a fi que ho retrobeu

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Radio Far.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és a la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui. Què hi anem a cercar? Nodridora, però també dura i ferotge. La mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: La construcció del ferrocarril a Nord-Amèrica va resultar clau per a la colonització dels territoris que es disputaven amb les tribus originàries. La via fèrria, que acabaria ajuntant est amb oest, va servir per moure mercaderies, gent i animals. Seria un dels elements clau de la mutació d'aquelles terres. Un canvi estructural que va significar la colonització definitiva dels territoris indígenes. Però no cal travessar els oceans per entendre la relació entre les infraestructures i les seves conseqüències sobre els emplaçaments que connecten.
1: Època de muta. Capítol 59. Vies amb segona.
0: Quan a Menorca encara es feien parcel·lacions al camp, sempre hi havia qualque regidor que impulsava l'asfaltat de camins rurals per facilitar les operacions posteriors de trosseig i construcció a les tanques. A l'illa que tenim al costat, on la construcció en rústic s'està convertint en una autèntica destrossa de paisatges i d'identitat, es pot observar novament la relació entre carreteres i urbanisme especulatiu. Allà on s'han fet intervencions potents a les vies de connexió, com l'autovia Llucmajor-Campos, és on les operacions immobiliàries estan arrasant més paratges. A Menorca, les fotografies aèries mostren greus cicatrius d'antics intents d'urbanització que no van arribar a prosperar del tot. Espais que avui estan protegits, però que van penjar d'un fil. Al litoral entre Vinimalà i Calamica s'hi troben els vials on hi havien d'anar centenars de xalets, tres hotels i un graciós poblat de pescadors.

0: Una mica més al sud, encara guaiten els carreranys que es van obrir a Sarroca amb uns traços d'angle recte, completament allunyats de l'adaptació al terreny, que recorden les delimitacions de l'Àfrica colonial. A llevant de Son Bou, hi ha tot el viari obert per la urbanització de Llucalari, que va donar guerra fins entrats als anys 90. També s'hi poden veure les pistes de dalt que les coves, a Llocnou. Més coneguts són els casos de l'Albufera d'Esgrau o de Tirant. Bona part d'aquests espais van amenaçar fins a finals de segle. Les empreses i els accionistes que hi havia darrere movien fils en molts despatxos oficials. Finalment, la conservació va guanyar la batalla. Amb els anys i les diferents evolucions de cada indret, és interessant veure també com han reaccionat les opinions, les institucions i els mercats. A Mallorca, aplaudien els primers nouvinguts del poder adquisitiu que van començar a fer-se xalets al camp perquè s'havien enamorat de l'illa i feien despeses generoses. Ara, el camp mallorquí és vist com un gran solar immobiliari per anar desmembrant. Ja són els fons d'inversió que compren finques senceres, les esquarderen i construeixen el paquet de xalet amb piscina i jardí, iguals com a fotocòpies. Quasi tots van a l'oferta turística descontrolada. El mercat és ràpid quan no hi ha límits. Però encara hi ha veus que diuen que això és economia i benestar. A Menorca també tenim opinadors amb fonaments similars, que fan esforços perquè la gent no miri la relació entre massificació i pèrdua de qualitat de vida. A Rafal Rubí s'està construint un enllaç a doble nivell en un indret sense cap nucli residencial i amb una circulació transversal mínima. Segurament que, en uns anys, s'entendran els motius, potser ara no confessables, que motiven de veritat aquesta obra exagerada.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7 i 15 hores als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

que te'n vagis amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis. Si tu em recordes...

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Un far de llibres amb Dolors Boatella.
3: Som Dolors Boatella i ens farem un far de llibres. Us proposo repassar l'actualitat literària, els temes que més ho peten, novetats, autors i activitats que no us podeu perdre. I en aquesta primera píndola voldria compartir la sensació de la temporada, perquè si ja sabem que els clàssics mai passen de moda, aquest estiu n'hi ha hagut un que ha sigut de màxima tendència. Efectivament, us parlo de l'Odissea d'Homer. Està clar que l'estrena de la pel·lícula de Christopher Nolan ha provocat un efecte crida de lectors de tot el món que s'han atracat a les llibreries a cercar una de les moltes edicions del poema èpic d'Homer. I això, paral·lelament a si a la pel·li ens agrada o no, més o manco, ha sigut un motiu de celebració. Penseu que dels anys que duc de llibretera he pogut vendre entre un o zero exemplars de l'Odissea, i entre aquest juliol i l'agost n'he recomanat moltíssimes versions, en forma poètica, narrativa, còmic o àlbum il·lustrat. I de totes, quines em quedo? Doncs totes, perquè cada una dependrà del gust de qui l'ha de llegir. I jo m'he llegit la de la col·lecció de la Casa dels Clàssics Universals de la Bernat Metge, amb pròleg de Roger Aluja, traducció de Pau Sabater i lectura de Dolors Miquel. Una bona opció per qui cerqui l'èpica, la lírica i aprofundir en l'obra, però també una meravellosa tria per lectors que s'hi atraquin sense gaires referències. És una edició pensada per acollir a tots els lectors, tal i com diu la llei de Zeus. I res, que és emocionant com un poema llarg, compost per 24 cants o capítols, que té el seu origen a la tradició oral, que data del 725 abans de Crist i que encara ara, el 2026, en xerrem. Segurament és perquè ens interpel·la a totes i a tots, perquè ens connecta amb els nostres orígens com a civilització mediterrània, perquè ens qüestiona quines són realment les nostres qualitats i els valors que transcendeixen en el temps, i perquè l'Odissea té una lectura política també, clar que sí, presenta els fonaments del patriarcat, però a la vegada també els fa trontollar una mica, i tot amb el dubte de saber si va ser real, de si va ser una aventura imaginària o un somni. Per tot això, i moltes coses més, en xerram ara i en seguirem xerrant sempre.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
2: Això és una...
1: Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
3: Hòstia, això...
2: El millor porcatxada. El millor 10 segons de porcatxada de la història. El millor 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes. Tots ets ondes per tu. Hòstia.
3: Fem història.
2: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
1: Llençolada. Oh, apuntau aquesta paraula.
4: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
1: En Cibert hi ha un de Welling, que en si estiu hi ha Welling i Ryanair.
4: Si estiu llençolada, tot. Llençolada.
3: Bueno, augment dels vols de València.
4: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
2: Molt bona aquesta.
4: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cissé, per aquesta secció
1: da,
4: que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
5: Porquetjades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Es tu dama pensacrao y eso que son precios. Ando y chere de mostrar eso, Marta, por todas esas vainas. Que sigui un cas per d'una vol dir sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Mira Llentrisca.
2: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8 a Menorca Dogfest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Maó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Maó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

us agradava prendre saire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

Somiava de Sant Lluís, somiava que ballava i Sant Imorat era escoixí. Somiava que ballava un vals saltat i era escoixí que li feia nyigo, nyigo, nyigo, nyac.

seua mare, quan va despertar, li va dir fia't meua, i ell es va posar a plorar. I quan son pare va sentir aquell soroll, li va dir fia't meua, tu estàs emprenyada, tens un ull de poll.

0: Res, Miguel, benvingut a Menorca. Com estàs?
1: Gràcies. Molt bé, molt content d'estar aquí i de... Això, d'aquestes trobades com amb una mica també en clau major docs, com a més lentes, més íntimes i per xerrar de com i per què fem pel·lícules, no? Que és d'allò més interessant.
2: Sí, clar. És curiós perquè tenim moltes ganes de veure Refugis de paper i em faig una mica la idea, l'essència de la pel·lícula, perquè ja n'has parlat una mica a la teva jornada. Estem ara mateix en un context, ara mateix físicament, que és potser contrari al que seria una biblioteca, perquè sentireu, estimats oients, una mica de xivarri, i és perquè la gent està sortint de la sala, llavors és un punt també una mica liminal, no?, entre una sala de cinema i el carrer. Però explicaves una cosa molt, molt curiosa i molt bonica a la presentació de la pel·lícula, que és que les biblioteques tenen aquest punt, podríem dir fins i tot espiritual o de silenci, de repòs, com podria ser una església, per exemple, en el seu moment o segons per qui. I bé, tinc una altra pregunta que després no te l'avançaré ara, però com et crida, no?, a buscar de cop aquesta essència o a captar aquesta concepció de la biblioteca com a refugi, no? Refugi que ens permet escapar potser del ritme més loco i hiperbòlic de la vida.
1: Doncs perquè tal vegada els no creients cercam també els nostres espais com a nostres santuaris, no? Podríem dir que el cinema és un lloc d'aquests, però allà estàs més com a en recepció d'algú que te conta una història o que te fa endinsar-te en una història. I la biblioteca és un espai que jo des de ben petit ja freqüentava amb mon pare, com a un lloc on sacia la teva curiositat, no? És com un lloc on tu vas, com un mercat, i pots triar allò que necessites, bé per aprendre, com per llegir, com a d'una manera així més... també lúdica, no? El fet de tenir a l'abast molts de llibres, no, o molts de cassets i vinils que hi havia en aquest moment, quan jo com a ben petit, no?
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Doc Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

El Menorca DocFest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca DocFest.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Quasi totes les cultures antigues tenen una mitologia lligada als boscos. Aquests espais on la visibilitat no és tan diàfana han estat escenaris idonis per a les històries que s'anaven passant de manera oral entre generacions. En els boscos hi havia refugi i recursos, però també hi habitaven feres, enemics i éssers estranys.
2: Època de muda. Capítol 17. Val·lar l'ocult.

0: actualment els veiem amb altres ulls, perquè ens hem fet enfora de la natura. Però la relació anterior era estreta i rica. Ben mirat, si ho analitzam en perspectiva d'espècie, els nostres avantpassats van començar a trescar ja en forma d'homínids fa milions d'anys. Només en fa 10.000 que vam decidir fer-nos sedentaris i sembrar el terra. I encara en fa manco que vam començar a construir grans ciutats. De fet, els pobles indígenes que encara conserven la convivència estreta fan que es rompi la clàssica divisió entre ciències naturals i ciències socials. Alguns estudiosos parlen de socioecosistemes, per referir-se a aquesta realitat complexa i mixturada, on els dos mons, que ara semblen irreconciliables, eren part d'una cohabitació habitual. Des de la talaia en què ens hem situat d'ençà la modernitat, una vegada desplaçats tant del reconeixement amistós de l'entorn com els antics déus que regien els destins, ara tot ho observam des d'un rang que condiciona la retina. Percebem el món amb unes clocales que prioritzen unes percepcions i n'entorpeixen d'altres. Avui, els arbres vells i grans de dins dels boscos no sempre gaudeixen de la comprensió de qui els gestiona. Potser impregnats per la nostra esperança de vida, aplicam la idea de deixar pas als arbres joves pensant que els vells ja han fet la seva funció i han cobert la seva etapa. En realitat, si hi ha exemplars que mostren una longevitat elevada, és perquè són exemple d'una capacitat de resiliència que solen traslladar a bona part dels arbres del seu voltant. Ara, són més necessaris que mai. En els ramats que pasturen en semi llibertat a la muntanya, els exemplars més vells tenen una funció que transcendeix el gènere carn, o llana, o llet. Són els que fan que la resta d'animals no es malmetin quan hi ha tempesta, quan hi ha amenaces de depredadors, o quan hi ha set o gana. La seva experiència, les seves aportacions més qualitatives que quantitatives, són vitals per un bon resultat final. De manera similar, un arbre vell ha après a adaptar-se a les circumstàncies canviants de centenars, de vegades milers d'anys. Té una relació molt més rica amb els fongs del subsol. Cohabita de forma mútua i productiva amb insectes, ocells, mamífers o rèptils, que dispersen llavors, afavoreixen hàbitats i troben recer. Se sap recloure en temps de sequera i aportar generositat en període de bonança. Aspectes poc evidents sovint, per uns ulls humans que conviuen amb asfalt i ciment. Per estimar el planeta, i aquesta illa n'és la part més propera, potser hem de baixar de la trona que ens hem autoconstruït i mirar sota la capa de la superficialitat imperant. Res de nou. Fa milers d'anys, quan els arbres més vells de l'actualitat començaven a arrelar, Heràclit advertia que a la natura li agrada amagar-se. La part no manifestada, deia el filòsof, és més poderosa que la part visible. I certament són moltes les vegades en què el text de la notícia és més important que el titular. La mà que l'anell, el ritme que la marcialitat, la veu que el micròfon o el somriure que la pancarta, la tessel·la que el mosaic. Aquestes setmanes entram a l'època on la natura requereix d'una certa tranquil·litat. Els forats dels penyals o a les branques altes, entre els esbarzers o al terra entre les herbes, a la vorera de torrents i zones humides, hi apareixen nius que han de vestir la pròxima generació d'ocells. A les basses i safaretjos s'hi criaran granotes i calàpets. Les tortugues iniciaran el seu temps d'amor. Els insectes aniran d'una banda a l'altra buscant els aromes i colors de les zones florides. A l'abril, que esperem que sigui plujós, és bo pensar en la natura amagada, més enllà del camí que ens guia o del paisatge que observam. Sense tota la part oculta i més recòndida, Menorca no seria com és. Hem de donar unes setmanes a la flora i a la fauna, no destorbar-la, respectar la seva serenor i no desvetllar el seu caràcter secret, reservat, gairebé furtiu i, tanmateix, imprescindible.
1: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot es dia, bon
1: dia. I alegria.
3: Tot es dia.
0: L'altre dia vaig veure un tuit que posava en bon valencià, bon dia tot el dia. Ja. I dic, veus, en bon valencià, en bon català, en bon, en bon maonès, bueno, com vulgueu.
2: A Lleida ho diuen molt, eh? Bon dia tot el dia.
0: Ja,
2: ja és molt, és com una frase feta quasi, quasi.
0: Sí, sí, no, és que de fet ho és, és perquè ho és tot el dia, tot el dia és bon
1: tot
0: dia.
1: Tot és bon dia, amb així tu, que... sí, sí.
0: Exacte, a més, sempre ha de ser bo, perquè si no és bo ja no mos agrada. Sí, no, i sí. Hem de lluitar perquè sigui un bon dia.
2: No hem de dir bones tardes, no. Això no. Això no es diu. Això no es diu.
1: Bones tardes, bona nit.
0: Es diu a Espanya, a Madrid.
2: Enguany estem aprenent unes coses tan pràctiques.
0: Pues sí.
2: No, com us dus, com
0: mira,
2: us dus avui?
0: Avui aprendrem per poder anar una mica de viatge pel tot el món, aquest, sense fer un poc espadans, perquè... Tothom té un amic pedant que un dia se'n va de vacances i te diu, m'he anat a London.
4: London Calling.
0: I dius, molt bé. Però,
2: com va anar per London?
0: Com va anar per London?
1: Com va per London?
0: Ai, molt bé, saps? No, va.
1: Quina ràbia.
0: Exacte, deixem de... Diguem les coses pel seu nom, clares i en català.
2: A veure, una peculada a vegades.
0: Exacte. Sí. No m'ho facis dir, perquè sí. Però sí, nosaltres sabem que les coses no van així i quan hi ha una tradició amb els exotopònims de traduir-los, els de traduïm, els noms de lloc, que són això, els exotopònims, els de traduïm sempre, d'acord? Sempre que hi hagi aquesta tradició. Si reiem en català, per tant, els de traduïm en es català, perquè clar, hi ha gent que se'n va a London, però després hi ha aquesta xerranda que s'han anat a Londres, hòstia, tampoc, saps?
1: També es va.
2: Entre poc i massa, se mesura passa.
0: I no, clar, què hem de fer? M'ho anem a Londres, d'acord?
1: Londres.
4: Londres.
0: Ben pronunciat, en català, és Londres, d'acord? Perquè comença això, comença a ser una nova tendència a traduir estopònims en el castellà directament, saps?
1: Vale, serà difícil, però ho concluirà.
0: Sí, clar, mira, mireu, també costa, a Portugal hi ha una ciutat que es diu Porto.
1: Porto?
0: Porto. Porto.
1: Porto. Ah, vale, Porto.
0: En català sabeu com se diu?
1: Com es diu?
4: Porto.
0: Porto.
1: Porto.
0: Porto.
1: Ah, vale.
0: I en castellà sabeu com se diu?
4: Porto.
2: O Porto.
0: O Porto. I com li dius la majoria de penya?
2: Oporto.
0: Oh, no, avam.
2: Anem a dir-ho com els portuguesos, tu.
0: Exacte, no? Com els portuguesos, com nosaltres.
1: Com diguin sí, sí.
0: Exacte.
2: No es produeix la contrària, és per coherència.
0: No, clar. És que de fet, l'única o aquesta inicial que la posen és en castellà. És a dir, no té...
2: Oh, que bonito, Oporto.
1: Oporto.
0: Clar, no supos que deu ser... Oporto. No? Perquè clar, és a dir, ja poses l'article davant, o portuguès, no? I clar, no, però no hi és. És a dir, aquesta O no l'han de dir, d'acord? I això, a vegades, mereixem el que mos passa, Oporto, no?
2: Ara,
0: saps?
2: quan qualcú d'un altres digui Londres o Oporto, li deim, exotopònim.
1: Exotopònim.
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
1: Hombre.
2: Com es diu?
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
2: No, directament jo li diria exotopònim. Ets un exotopònim.
0: Com a insult també cola bastant bé, no?
2: Ah, sona bé. Xec, no
0: exotopònim.
2: No dius res i dius tot.
4: Catallufa.
0: Després, així que segueixi aquesta línia, en tenim més, eh? Així és que són futboleros, amb aquesta U tan necessària i de tradició castellana de futbolero.
1: Futbolero?
0: Futbolero. Els futboleros, clar, tenim clar també que hi ha una ciutat d'Itàlia que és Milano.
1: Milano,
0: que per l'equip de futbol el més llorejat d'allà és el Milan, que ja tenen el nom en anglès.
1: El Milan, clar.
0: El Milan té el nom en anglès.
1: No del Milan.
0: Exacte.
2: Jo tinc una pregunta, eh? Has dit lliurejat?
0: Lliurejat?
2: Com has dit? És l'equip de futbol més...
0: Ah, llorejat.
2: Llorejat.
1: Llorejat.
2: De llor. De llorer.
0: No? Exacte.
2: Llorejat. Entres lliure, he dit, hòstia,
0: no,
2: lliurejat.
0: No, són lliures a Milà, són italians.
1: No són lliures, són italians.
2: Els italians no poden ser lliures mai.
1: És a dir, Leon Milan, perquè és en anglès.
0: Clar, antigament els equips de futbol es havien posat noms anglesos, però i el Milan, clar, aquí va ser en Franco que va prohibir noms que no fossin d'equips de futbol que no fossin en castellà. Però hi havia molts de noms que eren en anglès.
1: Eh?
0: I l'Atlètic de Bilbao continua sent Atlètic en anglès.
1: Atlètic de Bilbao.
0: Però se l'han de tornar a normalitzar quan en Franco es va morir, perquè havia estat Atlético de Bilbao una temporada.
1: Correcte. com es diu? Com s'ha de dir? Milan.
0: No, Milan, Milan, va ser que en castellà que han fet tranquil·lament, no, ells normalitzen els noms i deien el Milan, perquè ja és Milan, però en català és Milà.
1: El Milà.
3: Com sa goma, no?
0: Exacte, com sa goma d'esborrar.
1: Milà, exacte. Com sa planta de reciclatge.
0: Exacte, ben igual, exactament igual.
3: Va, com més coses.
1: Com la Mercedes, salta de transports.
0: Després també hem d'anar molt alerta amb els topònims a l'hora d'escriure els dos, perquè n'hi ha que els deim bé però no els escrivim bé. Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania i
1: no sé,
2: Hongria.
1: I rimen.
0: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
1: Uau.
0: D'acord?
2: Wow. És a dir, que fan saó d'Oporto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
0: Exacte, ho pronunciem bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen a Tuna se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
1: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen a Tuna. Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia i jo estic pensant
0: aquestes coses.
2: Això m'agraden les paraules esdrújoles.
0: Les os que quan tornen, que quan són àtones se pronuncien u. En català oriental. Que a vegades jo m'apert.
2: En Pedro es llega al matí i pensa quan les os àtones.
1: Pensa un poc en sis, eh? I posa les os àtones.
0: I bé, després tenim més casos. L'Havana, per exemple, s'escriu amb V baixa en català. Baixa, sí. En castellà no s'escriu amb V alta, en català no, i s'apostrofa. Sí. Que amb això també, a vegades, aquí ja no són exos, els topònims aquests, però aquí també tenim problemes a vegades a l'hora d'escriure els noms amb article. D'acord? Perquè si escric que venc des Castell o vaig a Mercadal, no apostrofam, no posam majúscules, venc des des Castell i vaig a Mercadal
2: A-S. Tal qual. I però això no ho va mostrar ningú. En aquell moment vaig a Mercadal, no ho assimila.
0: No.
2: Posa a Mercadal.
0: I hi ha molts dubtes, exacte, i sa E majúscula. No. I
2: sa E majúscula només a principi de frase o nom propi.
0: Exacte.
2: Per favor, ja està bé.
1: Vale, ja, hombre.
0: Gràcies, Cristina.
2: Es pot escriure A-S.
3: Aquí és tot en minúscula, en Mercadal.
0: Després, un altre total...
1: Toma.
2: I Fornell sempre majúscula.
1: Sempre majúscula, totes.
2: Ara, el que I... això no sé com seria, no sé com seria, però el que fan els catalans quan volen semblar que són d'aquí i diuen, me'n vaig a els Fornells.
1: Com el diuen?
0: Sí, no, tu vés posant articles salats allà on no toca,
2: allà on no toca.
0: I seràs un autèntic barceloní de Fornells.
2: Vas que ara.
1: A Samaó.
2: Segueix, Xise, perdona.
1: Vaig a Samaó, vinga.
2: M'ho hem despistat en seu àtona.
0: No, un altre topònim especial, per exemple, és la capital d'Holanda, que és la Haia, que diu, s'hauria d'apostrofar, i no s'apostrofa, és una de les excepcions que no s'apostrofen. D'acord?
1: Mai.
0: L'Haia no s'apostrofa, d'acord?
1: En billetina.
0: Després també tenim...
1: L'Haia en billetina.
0: Exacte, en billetina. També tenim uns altres topònims que també ens duen una mica així, sobretot perquè canvien l'accent. És el cafè, és d'Etiòpia, no d'Etiòpia.
1: Etiòpia.
3: Etiòpia, sento
2: obert a
0: sa accent, exacte, a sa O, perquè és esdrújula, que t'agraden ses esdrújules.
2: M'encanten.
0: Etiòpia.
1: M'encanten.
0: Qui també ens canvia l'accent és Marràqueix. Marràqueix, no Marràqueix. Anem a Marràqueix, d'acord? I el Tibet.
1: I si no, no hi anem, tampoc pot fer una altra crida.
0: El Tibet i l'Himàlaia, també. També és esdrújula. Himàlaia.
1: I
0: Tibet, no, Tibet és aguda. Tibet, no Tibet.
1: Tibet.
0: Aquell va fer sa pel·li en el Tibet, però no, és en el Tibet. I una altra ciutat europea és Helsinki. D'acord? Helsinki.
1: Sí que
0: la fem així, però Helsinki.
1: Helsinki és quan tu amala, que tu em diu tu amala, i és tu amala. És esdrúixola també.
0: Hòstia,
2: posa-li un accent.
3: Reivindica.
1: No posa-li un accent que valgui.
2: A veure, torna a pronunciar.
1: Helsinki i tu amala. Són dos vocals el mateix, que es diu diptong, no? Encara me'n record. I és esdrúixola. Sí, però no hi ha accents perquè a Finlàndia no posen accents, no són com els balears. Gràcies.
2: Ja veus que...
1: És que tu home la finlandès també, que sols, eh? A veure, Ja està, perdona, sí, sí.
0: És Tuomala dels ponts de Finlàndia.
1: Tuomala.
3: Tuomala.
0: Tuomala.
1: No els ponts de Finlàndia, no. No sé com els ponts de Finlàndia, t'ho cercaré.
0: Res.
1: Res,
0: sí,
1: res,
0: que
5: Polivart.
0: Malàisia i no Malàsia, eh? M'accenta sa, Malàisia.
1: Malàisia.
0: Malàisia.
1: Amb llatines, i llatines també?
0: Sí, Malàisia. Llatina.
1: Vale.
0: Després, una endièresi, que aquesta darrerament és més famoseta. Ucraïna. No Ucrània. Ucraïna. És que la guerra d'Ucrània, que Ucrània, que Ucrània. Ucraïna.
2: Aquesta la vam aprendre a dir l'any passat.
0: Ucraïna. No he volgut entrar amb el Kiev o el Kiev perquè aquí també aquí hi ha més complicacions, però Ucraïna m'ho ha de quedar ben clar, igual que Belarús, d'acord? Que ets l'únic estat que no ha renegat mai de la URSS, Belarús, d'acord?
1: Dades que me demolles tu.
0: Exacte.
1: Vale. Belarús.
0: Sí. I res, vale. Recordeu que Ítaca també és esdrújula.
3: Ítaca.
0: I res, Israel et genocina i Palestina és un estat.
2: Què has dit?
1: Molt bé, sí, sí.
0: Res.
1: Hi ha coses que ha dit, així, sense més. Sense pensar.
0: Exacte, xerrant d'estats, pues, ja està tot dit.
2: Gràcies. I quina música escoltam ara?
0: Si vos agrada el peix, de l'Alguer.
2: Vinga, idò, si vos agrada el peix i si no, també.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Hem escoltat una cançó de Moix, del seu disc del 2008, Els Dots Sols. Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: segon capítol del llibre, que es diu De la normalitat a la posada en qüestió del català com a llengua de cultura, ens situam a les darreres dècades del segle XVIII i amb un nom, i tornam, perquè
1: sí,
0: un nom que exemplifica aquest procés de canvi, que és el d'Antoni Fabré Cardona. Per què?
1: Perquè, mira, ho diré d'una manera això, ràpida i amb dades molt clares. Hi ha tota l'etapa, diríem, de dominació espanyola del 18, del 1782 al 1798, i, de fet, segueixen la mateixa tàctica borbònica d'anar introduint. Per tant, comencen a mirar d'incorporar-se. Però hi ha un fet clau, que és la creació d'escoles, que ells anomenen escoles espanyoles. Escoles espanyoles. Perquè hi ha un fet que és elemental. Com es pot introduir una llengua si aquesta llengua és absolutament desconeguda pels parlants? Pere Riudebots, un historiador sense cap veleïdat de catalanitat, de res, ja deia que quan els espanyols, aquests espanyols, van arribar a Menorca, necessitaven intèrprets per comunicar-se amb la societat menorquina. Per tant, què fan? Creen escoles espanyoles. La primera, el 1786, es Castell, que van tornar a batiar com a Villa Carlos, a Georgetown, i la segona, a Mahó. Jo ara aquí no puc evitar de fer un incís que vaig conèixer gràcies a Andreu Murillo, i és que el terme escola espanyola, ell deia que Mahó es va mantenir fins al segle XX, que ell encara l'havia sentit, que en comptes de parlar d'escola pública, parlaven d'escola espanyola, que és un terme que venia de cap moment.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Publicat originalment en anglès el 2019, No diguis res és una obra de no ficció escrita pel periodista d'investigació nord-americà Patrick Radden Keefe. Es tracta d'una crònica que relata l'època dels Troubles a Irlanda del Nord. Els Troubles, problemes en anglès, és com es coneix l'època de violència que es desformà en els anys 60, sobretot, i que va durar fins a principis dels 2000, en què entre la població d'Irlanda del Nord va sorgir l'organització d'alliberament nacional IRA, per lluitar contra la repressió del Regne Unit i poder-se integrar en una Irlanda unida. Evidentment, els Troubles van acabar sent una guerra civil, amb accions terroristes de les dues bandes, insurreccions i una forta violència per part de les tropes britàniques. El relat es construeix a partir del testimoni, novel·litzat de qualque manera, d'un mosaic de personatges diferents, tots reals, tant víctimes civils del conflicte, membres de CIRA, forces de seguretat angleses... Fa reviure totes aquestes persones, les seues vivències i els seus punts de vista, sense assenyalar bons o dolents, o sigui, tot amb molts matisos, per intentar entendre la complexitat del conflicte. Patrick Radden Keefe es va implicar molt en l'escriptura d'aquest volum. Per reconstruir la vida dels membres de CIRA, l'autor va arribar a fer 7 viatges en 4 anys a Irlanda del Nord, per tal de anar-se guanyant la confiança de la gent i poder recollir les seues històries. Amb un gran èxit en vendes, aquest llibre va durar 6 setmanes consecutives en el top de no ficció del New York Times, que no és poca cosa. En català el va editar Edicions del Periscopi el 2020 i la veritat és que també per aquí va tenir molt de ressò. Hi ha molta gent que diu que és el millor llibre sobre el conflicte d'Irlanda del Nord que s'ha escrit mai. Jo us la recomano bastant. Si dic que, tot i que és una obra llarga, és un llibre llarg, és molt fàcil que vulguis continuar llegint per aquest fet de que són històries reals i que són capítols que se van succeint, històries entrellaçades. Això ho fa molt interessant i ràpid de llegir.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Jo tenc un armari molt ben adornat, una cuera rompuda i un plat forat.

0: ressona.
1: I de les platges argelesenques podem pujar fins a la Torre de la Massana, també anomenada Torre de Perebona. Situada en un massís protegit, és una antiga torre de senyals, datada del segle XIII i que formava part de l'antic Regne de Mallorca.
2: Mallorca és el teu nom i el teu rei en jo.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

de Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Has escoltat la cançó El sistema, de David Vidal, del disc Aire en zel, 2005.
1: Dona una cançó de Nanna Ferrer del seu disc de debut, Telúria, enregistrat el 2017.

0: hem escoltat una cançó de Guillem Soldevila del disc Amor a Mort del 2014.
1: Lletra Ferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

0: prisa, prisa que t'encal serà.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Quina vessa aquí davall d'una palmera, escoltant el vent.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tinc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sabat.

veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana, que aquí el carib del meu jardí, mentre en cau se va

Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: El que ara escoltau és la primera versió, la demo de l'Enigma d'Escocodril al Vi, la cançó que obre el meu darrer treball, Mostra Final, i això és Història d'un disc, un podcast on a poc vos aniré contant la història, una de les cançons d'aquest treball, d'on surten, com m'he inspirat, que amaguen i com s'han acabat convertint en allò que escoltes, no? Jo penso que serà divertit, que mos ho passarem bé i podreu dins de vos un poc més dins d'aquestes cançons d'un disc que l'he fet amb molt d'amor, moltes dubtes, moltes hores per no dir anys, feina i molta gent que m'ha ajudat a fer lo possible. Per damunt de tot, però també és un disc que està fet amb il·lusió que en qualque moment totes aquestes cançons que escoltareu pugui formar part de sa vida i de ses emocions de qui les escolti. Gràcies per ser aquí i començam.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquest ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquest, esteu primer, esteu, va ser dels primers o els primers?
1: Jo sí. Crec que sí, va ser el tercer o el quart.
0: El tercer o el quart, sí. En pandèmia. 2020. Que sembla que faci 25.000 anys.
1: 2020, i fa 5.
0: Fa 5, tio. Es va, que van xerrar amb les artes. I avui venim a xerrar del teu nou projecte.

0: Projecte Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar, que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó bueno, que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt. Per què vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé Escoltes Vent?
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón, allà on anéssim. Te recordes que en Males Artes vam inclús per península gent que era castellano parlant fins i tot... Tothom li cridava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt. Sí. Té algo, aquesta cançó té algo.
0: Té algo, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla i també l'espinilla de fer algo de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, i sempre va quedar pendent fer-ho. I és algo que ja tocava.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Esmercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
1: A continuació, Destraper-lo, amb una cançó del disc Soterrani enregistrat el 2020.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Durant aquests darrers mesos no he aturat de recomanar aquest llibre i, evidentment, no podia faltar en aquests apunts literaris. Estimat Michel és una de les novel·les més delicades i punyents de Natalia Ginzburg, una autora que, personalment, també és una de les meves grans preferides. Es va publicar inicialment el 1973 i aquesta obra condensa a la perfecció tot allò que fa de Ginzburg una autora que m'encanta. Un llenguatge sobri, sense floritures, directe i sempre com a cap punt d'humor negre o de cinisme, fins i tot. L'obra es construeix a partir de converses i de cartes. Per jo, les cartes són la millor part, ja que les novel·les epistolars me semblen superben construïdes i sempre entretingudes. I tot gira al voltant de la vida de Michel, que és curiós perquè és un protagonista absent, no hi és. És el fill petit d'una família italiana que un bon dia decideix que se'n va per no tornar sense donar gaires explicacions. Llavors el coneixem a partir de la seva família, amics, etc. És un llibre aparentment senzill, però que té molta profunditat. Realment no hi ha grans girs ni dramatisme super explícit, però tanmateix a través de, com deia, sa mare, un parell d'examants, amics i familiars, Ginzburg aconsegueix dibuixar molt bé el retrat d'aquesta família i els seus vincles complicats, a la vegada que toca temes com sa solitud, sa incapacitat d'estimar bé, ses expectatives frustrades i el pas dels temps. El podeu trobar en català en una edició magnífica de la L. Geminada, que recupera amb molta sensibilitat una autora fonamental pel segle XX. És una novel·la curta, elegant i, jo diria que molt humana, ideal per lectors que cerquin literatura de debò, d'aquella que sembla senzilla, però que creu-me que la recordaràs molt de temps després d'haver-la llegit.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Molt bona nit.
0: Gràcies a tots. Moltes gràcies. Molta grit.
2: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Bon dia a tothom i benvinguts una edició més ja en aquest sisè capítol a Relats, el nostre programa de referència i especial en què analitzam diferents cançons del món de la música d'arrel a Menorca. A vegades fem alguna incursió fora, però essencialment escoltam amb escolta, amb estima, amb coneixement totes aquelles cançons que mos fan, que ens identifiquen i que tant mos agraden. Com bé sabeu, cada capítol el faim acompanyat d'alguna persona que té alguna cosa a dir i sempre depenent del tema que tractam. I avui seguim, després del nostre anterior capítol que vam fer amb Nanna Ferrer, repassant trajectòries interessantíssimes d'artistes que veuen de la música d'arrel per conformar el seu propi univers. Avui mos trobam amb una peça que a Menorca és angular quan parlam del tractament de la música d'arrel i de com us hi atracam. Tenim amb nosaltres Annabel Villalonga.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia i alegria, i seguim amb aquest cap de fibló, el programa de punk de renou de Menorca. I avui tenim dos convidats de molta, molta i extra qualitat. Tenim en Chechu i en Lluís, la padrina, que ens acompanyen des de Mallorca, però avui són a Menorca. En aquest Explosió Hardcore 13, bones tardes.
1: Què tal, com anem? Bones tardes.
0: Com esteu?
2: Hola.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Guerau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

incentivo a escoltar. Engreixant a Rita que després hem de matar i de no pot cercar. Abans si la trobes, que la matarem quan vagi 15 robes. La Rita és molt polida, t'has molt estimat. Ara tu estàs fotut, sobre't de cota i a fam. Se tu ja està nerviosa, se fa cosa rara. I és que

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.
1: Acabant d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Tel·lúria, enregistrat el 2017.

0: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I avui seguim la travessa, però primer amb un parell de preguntes. Si haguéssiu de triar una tasca, una feina de somni, però no aquella realista amb la que somieu, amb la que us agradaria estar en aquest món, sinó en un món de somnis, una feina d'aquelles rares, diferents, màgiques, quina feina triaríeu? I si un dia, caminant per la vora de la platja, us trobéssiu un bòtil amb un missatge, l'obriríeu o el deixaríeu estar? O si es perdéssiu en una illa, us atreviríeu a enviar un missatge? Aquesta història va sobre una feina molt polida. Un recol·lector de missatges embotilats.
1: Andreu Llamburu presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Bueno, jo sóc la Margarita Capó, que sempre m'ha agradat molt el teatre, I de petita sempre m'agradava fer coses i poesies i coses així. I finalment, quan me vaig jubilar, vaig poder començar aquí a l'Esplai, que per cert havia fet bastantes. Després, per certes circumstàncies, no teníem director i sempre hi ha hagut alt i baixos. Després van tornar a començar amb en Josep Serra, que vam fer 4 o 5, va ser superbé. I després, quan en Josep ja mos va faltar, després van tenir la sort de trobar na Maria, na Marieta, na Maria Alcàcer, que és una monada, i hem tornat a remuntar, i molt bé, i ja tots mos han dit com anava, que vull dir que jo ja no tinc gaire cosa més a dir, i sobretot que puguem seguir, encara que siguem majors, fins que puguem, i no tinc gaire cosa més a dir.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Cinc artistes visuals tindran l'oportunitat de mostrar el seu treball al comissari Paul de Sorbier, director del Centre d'Art Maison Salvan. El visionat de portafolis, titulat Més enllà de la fotografia, serà el 10 d'octubre a Can Àngel, es Mercadal. Tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell Insular de Menorca i el programa per a la internacionalització de la cultura espanyola d'Acció Cultura Espanyola.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: callen les armes, els morts somriuran. Tan sols digues pau i la pau serà.
1: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Benvinguts, amics, amigues. En aquest nou programa xerrarem d'himnes. Un himne pot tenir lletra o pot ser instrumental, però sempre és una composició que es fa per lloar alguna persona, una divinitat, un heroi, un poble o un país, una associació, un club de futbol. I a Menorca en tenim un bon munt. Tu ara mateix en penses cap? Idò, dedicarem tot aquest programa a xerrar d'himnes i, com sempre, de curiositats, de xafardejos, de ses cançons i música. Molta música menorquina, sempre.
1: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlarem del meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duia els escacs, que duia la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per si repassam la seva trajectòria és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.
3: El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dogfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de l'urgència informativa, explicarà com un treball fet des de l'urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Menorca, amb una tiara rural, esbadellant sa porta en sa clau ancestral. Com els vents de l'illa, sense impediments, raig de sol quan brilla, adormes a la ment. Si es calçant sa sabata i fermam esperó, no farem bravata, fruitades i racó. Ho farem com sempre, allò d'un cabal, un peu davant l'altre,

a l'encecala potent, o a sa regada d'escat, et sac d'esblat fort serent, la cadira d'un dels cants, sues que l'altre, un glop a cabra salada, en esmortant secret, fins a l'altritxa encantada. Es fa gros baraneta, sa pell a cala escorxada, somiant que l'entusqueta es degullit sa bramada. Rodolàs macat, sa taula sa taulera, un gut es pla de mà, ocell a sa falcona,

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Com... quantes aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, jo això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta. Perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig, clar, vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a... Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, m'he quedat en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

Faci el que faci, tot m'és igual. Sense classe baixa contra els de dalt. Destapa cucales i mira davant. Digues que has perdut l'important. Per jo està aquí disfrutant el present, que en un moment ja serà passat. I no m'ha colat sense pensar en el futur. Estic arrelat, després

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: La Figuera comença el seu retir espiritual d'hivern. Durant uns mesos farà un retraïment, com una clausura que l'aïlla de les relacions amb els altres. Xucla les essències més interessants de les seves grosses fulles i després les deixa caure. Va creant una estora molt significativa de matèria morta i seca.
2: Època de muda. Capítol 15. Les fulles de la figuera.
1: Aquest canvi sobtat en el paisatge mostra les tiges despullades contra l'horitzó, un element ben característic d'algunes zones de Menorca. Però les fulles, que ara també creen una visual nova amb tota la base coberta, no seran un residu problemàtic. Hi ha una concentració de petits animals que les roseguen i les transformen en matèria orgànica soluble que pot alimentar les arrels. Ben a prop, la mata llentrisca mostra la seva generositat. Tot l'estiu es manté verda i així contrasta els ocres dels camps conreats. Quasi a finals de la temporada seca, quan tothom es mostra esgotat per la manca d'aigua, ella treu nous brots d'un verd encara més tendre i lluent. Després de les pluges, s'omple de bulletes vermelles que prest maduraran i seran milers de dosis d'aliments per als ocells. Petits fruits del bosc que usen la capacitat de dispersió d'aquells que poden volar per posar-se a la seva panxa i ser després dipositats aquí i allà, juntament amb un interessant paquet d'adob orgànic. De les fulles que renova, en fa un substrat molt ric i buscat per la jardineria. El reblaniment de la terra és un senyal per a algunes espècies de formigues, que aprofiten per escampar la seva estirp. Les noves reines surten dotades amb ales. Durant unes hores tindran el privilegi de volar, de veure el món des de dalt. També ho faran els mascles dels formiguers propers. Una vegada aparellada amb tots els mascles possibles, la reina fecundada aterra de nou per fer un dràstic canvi de vida. S'arrenca ella mateixa les ales i grata a la terra flonja per construir un cau. Ja no sortirà mai més d'aquesta foscor. La sement recollida en el vol nupcial li permetrà posar ous durant molts anys. Nodrirà les primeres obreres amb les pròpies reserves fins que n'hi hagi que puguin sortir a buscar nous aliments. Així s'anirà generant una nova colònia. Els mascles moriran després de la còpula i se'ls menjarà qualcú. Si cauen prop del seu formiguer, les obreres que els van criar els trossejaran i seran proteïna per a la societat subterrània. A la natura, el cicle de la matèria es tanca. Són coses que passen aquests dies de tardor. Fàcils d'observar si es té una mica la curiositat. Ho hauria de fer molta gent, especialment aquella que encara no ha entès el problema que provocam els humans quan no tancam el cicle dels residus que generam. Ara hi ha visites organitzades per veure en directe la gestió de l'abocador de Milà, on van a parar tots els fems de Menorca. És una experiència molt recomanable per entendre la necessitat urgent d'un canvi social en relació a les deixalles que cadascú provoca. Una iniciativa que cal promoure per combatre el cunyadisme que es desprèn d'opinions sentides i llegides en relació als sistemes de recollida selectiva porta a porta. Tothom ha de col·laborar per treure la societat de l'adolescència permanent en què algunes persones se situen en temes ambientals. Les fulles que van caient de la figuera ens parlen del pas del temps, dels canvis vitals, i aporten inspiració per decidir-nos a reciclar millor els residus.

El que ara escoltau és la primera versió, la demo de l'Enigma d'Escocodril al Vi, la cançó que obre el meu darrer treball, Mostra Final, i això és Història d'un disc, un podcast on a poc vos aniré contant la història, una de les cançons d'aquest treball, d'on surten, com m'he inspirat, que amaguen i com s'han acabat convertint en allò que escoltes, no? Jo penso que serà divertit, que mos ho passarem bé i podreu

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquest ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquest, esteu primer, esteu a ser dels primers o els primers?
1: Jo
0: sí.
1: Crec que sí, va ser no ser el tercer o el quart.
0: El tercer o el quart,
1: sí.
0: En pandèmia. 2020. Que sembla que faci 25.000 anys.
1: 2020, i fa 5.
0: Fa 5, tio. Que van xerrar amb les artes. I avui venim a xerrar del teu nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó bueno, que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé.
1: Ostres.
0: Escoltes Vent.
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón allà on anéssim. Te recordes que amb Males Artes vam inclús per península gent que era castellano parlant fins i tot. Tothom li cridava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt.
0: Sí.
1: Té alguna cosa, aquesta cançó té alguna
0: cosa. Té alguna cosa, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé i mai la vam gravar bé. Entonces jo em vaig quedar amb l'espinilla i també l'espinilla de fer alguna cosa de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, i sempre va quedar patent fer-ho, i és algo que ja tocava.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Estimades, en el capítol anterior vam poder estar conversant sobre memòria, sobre literatura de jo, sobre diaris i sobre un munt de temes que mos interessen i mos apassionen moltíssim. Vam estar amb en Marc Moll, ell és filòleg i ara mateix és professor de secundària i li apassiona aquest tema, absolutament. I avui seguim amb ell xerrant d'una dona, un preciós llibre d'Anna Erno. Com estem, Marc? Bon dia.
1: Bon dia, estimades.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i s'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Chualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com amb promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

com els teus ulls. Cercava mil excuses per seguir xerrant amb tu. Em vaig xicar allà, jo no em vaig tenir valor. Però vaig sentir una cosa que fa temps que no sentia, que em fa un poc de cosa de dir. Que qualque gent podria opinar.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

Bon dia, amics. Bon dia, benvinguts en aquesta nova temporada de Sagramola, avont seguirem en la mateixa dinàmica que hem mantingut sempre en aquest programa, que és posar música de músics menorquins, música menorquina, música que té sempre algun vincle amb Menorca. Aquest és el nostre objectiu i en aquesta línia anem a seguir fent una sèrie de programes més. Com sabeu, la nostra manera de fer és variada i, per tant, abarcam tots els estils que naveguen dins la nostra illa, des del rock fins al folk, passant per la clàssica, passant per jazz, passant una mica per tot. I tenim... la meva manera de plantejar-me els programes és dir, què podríem fer en aquests 10 pròxims programes? I començo a posar temàtiques, que llavors serveix per desenvolupar un petit guió, i quan tenia posades 10, encara pogués posar 10 més, perquè la temàtica és molt extensa i variada. Però, sobretot, també, quan faig això de plantejar-me de què hem de xerrar, tenc en compte les opinions de la gent que escolta Sagramola i que em diu aquest programa m'agrada molt, m'agradaria més que xerrassis més de so i, o d'allò, i per tant també faig això possible per poder fer un poc el que la gent me demana. Així tot, sempre intentant posar una cosa variada. Ara us podria explicar tots els 10 de sons, però potser m'equivocaria perquè una idea que dua, potser llavors la gir i faig una altra cosa perquè anem així. Bé, avui volem posar, si vos sembla bé, gravacions que es van fer dins els anys 80 i principis dels 90 relacionades amb el rock. El rock dels anys 80 no era el rock dels anys 90 ni dels anys 2000, era un altre temps. Ho dic per la gent jove que pugui escoltar aquest programa, era un altre món, no sé com explicar-ho, però era una altra història i les coses no eren gaire senzilles per als grups que fan música rock. Així tot es defensaven aquells anys, però principis dels 80, si volies fer una mica de cosa i que te contratassin, havies de fer música d'hotel, havies d'anar pels hotels, havies de fer música de ball, però així tot hi havia grups que s'arriscaven a fer música pròpia i fer concerts, no actuacions per als turistes, sinó concerts amb música pròpia, on un defensava les seves idees, les seves músiques, els defensava en el 100%. Sens dubte, si hem de xerrar de so, quan estem dins els anys 80, mos trobam amb el Láser. Vos poso una cançó al Láser i xerram d'aquest grup emblemàtic. Láser! Láser!

Bé, ja veus que han començat fort, aquests eren el Láser amb el tema Dangerous Moving Around, que és un tema del seu primer disc, un disc, un EP, en quatre temes, tots quatre en anglès, i compost tots per Nando Gumila, que era el cantant, i a la vegada era el músic, exceptuant la primera, Dancing With You, que la música era d'en Sixto, les altres eren totes d'en Nando. Aquest disc va ser un disc emblemàtic i bueno, van ser un grup molt popular, van començar, quan van començar sí que tocaven alguns hotels i feien música, música de ball, però el seu els agradava molt el rock, per suposat, amb influències claríssimes de Rolling Stone, com han pogut veure amb aquest tema, i es van dedicar a composar, i va arribar el moment que tenien quasi la meitat de cançons pròpies, de tot el repertori n'hi havia meitat de pròpies i l'altra meitat de temes d'altres. Van destacar entre altres coses perquè actuaven en dues bateries normalment, i en Sisto va tenir després una bateria elèctrica i també amb allò destacaven una mica. A la vegada era un grup molt potent, que possiblement dels primers grups que van tenir un equip de so potent per tocar a grans llocs, perquè la gent normalment, els grups, duen uns amplificadors i podien fer balls, diferents sales, però ells van tenir un equip potentíssim que el fotien allà a qualsevol plaça i ho omplien. Bé, aquest és el Láser. Anava a dir, avui estem xerrant de la música dels anys 80, de la música dels anys 80 i principis dels 90, de rock que hi havia a Menorca en aquesta època, però xerram dels grups que van gravar. No hi ha que confondre, això són els grups que van gravar i no els grups que hi havia com a tal. Estem xerrant dels grups que van fer algun tipus de gravació. Perquè, per suposat, al costat del grup Láser hi havia molts altres grups que suraven, que feien molt bona música, però que, malauradament, la majoria d'aquests no tenim gravacions, no es van fer gravacions i, per tant, es van quedar sense gravació. No som d'esperar de posar molta música a la qual jo hi hagi participat, la veritat, ja ho sabeu, els que me coneixeu, però hauré de posar un tema de Somni Blaus, del qual jo vaig partícip al 100%, i per tant ara vos posarem un tema de Somnis Blaus, perquè Somnis Blaus van ser un grup que van començar l'any 83. Fèiem una música, no es pot dir rock, mos agradava molt el rock i fèiem un poc el que volíem. No anàvem, mai vam tocar a hotels, mai vam tocar tampoc a bodes, no sé que fos a una boda d'un amic i anàvem allà i fèiem un poc ens ases sense haver-ho preparat gària. No mos dedicàvem a això, fèiem només música pròpia. Mos dedicàvem a fer música pròpia, fèiem les nostres cançons, escrivíem el que mos volia, el que més mos agradava, i per això teníem alguns discos instrumentals, mos agradava la música relaxant, mos agradava rock, i mos agradava el folk, i mos agradava un poc tot, i per això sorgia aquell tipus de fusió. Però també vam fer algun tipus de cançoneta rock, i vam començar dins els anys, l'any 83, el que sí que he de defensar, amb orgull, que possiblement van ser els primers que van fer aquest tipus de música rock cantada en menorquí, perquè els Láser cantaven en anglès, el seu segon disc va ser en castellà, però cantant menorquí en aquells moments donava la impressió que allò com que no hi tragués, no hi traguem el rock. Bé, nosaltres sí, nosaltres ens vam atrevir i nosaltres vam cantar algunes cançons de rock. Anem a posar una cançó de Somnis Blaus.

Bé, això eren somnis blaus. Suposo que tothom més o menys coneixia aquest tipus de musiqueta que fèiem aquí, els ferrierencs aquests. Bueno, ferrierencs que teníem també un baixista que molts anys va tocar amb nosaltres, que era de Mo, en Ben Mercadal, i teníem també un bateria que va tocar amb nosaltres també, bueno, la major part de la trajectòria del grup, que era en Xaclapat tocant la bateria. Nosaltres vam començar l'any 83, a sonar, i quan en aquell moment vam arrencar, hi havia moltíssims grups que sonaven, però ja han dit que eren, la majoria anaven en... poca gent es dedicava a composar, a fer, a crear cançons pròpies, no? Nosaltres mos va agafar per aquí, senzillament mos va agafar per aquí, i bueno, i és el que vam fer perquè és el que mos agradava, i és el que vam fer sempre també, i ho vam fer durant molts anys perquè nosaltres vam surar fins, jo recordo, un concert que vam fer el 2005, per tant ja fa més de 20 anys que tocàvem, i bueno, tampoc no vam fer cap concert de despedida oficial, i de tant en tant vam fer qualque aparició. En feim poques, ara ja ses menys que podem, però un poc passa això. Dir-vos que dins dels anys 80, a vegades és mal de fer tirar s'ull enrere, i pensar com anàvem les coses llavors. Era molt complicat, perquè quan tu ens volia comprar una guitarra, no sé, era molt cara, l'economia no donava, els pares tampoc no ajudaven molt, no és com, diríem, els anys 90, 10 anys més tard, que hi ha un canvi important en aquest sentit. Jo recordo que als anys 90 molt de gent jove demanava a son pare i sa mare pels Reis una guitarra elèctrica, i ja li duen una guitarra elèctrica i un amplificador. Les botigues també es van posar molt al dia amb això, no? Cime i Musicassa, que si a Musicassa també hi havia un període de més de botigues, sobretot per la banda de Mossi, Utrera també. Però a principis dels anys 80 sí que costava molt arrencar so, no? I normalment compraves una guitarra o un piano d'un altre músic que s'havia llevat perquè s'havia comprat un de millor, i normalment venien de grups que anaven a tocar a hotels, que aquests sí que guanyaven més doblers, feien més pasta, i llavors d'aquí, quan es canviaven l'instrument, venien en els grups aquests i mos brindaven, i bueno, els compràvem. I una altra cosa és que nosaltres anàvem amb l'equip propi, normalment teníem un equipet, no tan bo com el del làser, que aquells fotien un ventall, que era... nosaltres érem més modest. Així tot, n'hi havia molts de grups. Un altre grup que posarem ara i des que xerrarem és el grup A Bordo, que era un grup de Mo, també eren de Mo, i que també feien música pròpia. Així tot, no feien tot música pròpia, sinó que també tocaven versions, i versionaven, per suposat, el que es movia dins dels anys 80. La moguda madrilenya va marcar molt, la gent cantava molt allò de Secretos, Nacha Pop, aquest tipus de cançons, s'estilaven molt, i bueno, agradaven molt a la gent jove, normal, i la majoria de grups tiraven cap aquí, no? El grup A Bordo va néixer un poc dins d'aquestes influències, eren un grup d'amics, havien tingut un altre grup abans, i bé, i es van formar, diríem que, dins a principis dels anys 80, es van formar a principis dels anys 80, i van durar bastant de temps, i quasi ja, quan ja eren veteranos, fent concerts, eren veteranos, i van començar a presentar-se a festivals, i bueno, van anar a tocar en diferents ocasions a Mallorca, i trob que, bueno, trob no, segur, en dues ocasions van quedar els tercers, i bueno, sempre estaven ficats dins entre els primers, la veritat és que molt bé. A part, en alguna ocasió li va tocar que alguna cançó seva n'hagués inclosa en algun disc, que faguessin alguna gravació dins estudi de gravació, així com Déu mana, i més endavant, ja quasi dins els anys 90, van decidir-se a gravar un CD, bueno, dins els anys, ja passats els 90, concretament el 94, que van gravar un disc que és de Curiosa Ley, i d'aquí és allà on es traurem la cançó que us posarem,
Ells, ja us dic, editades tenen altres cançons com les que es van editar en els discos dels festivals de Mallorca, però anem a escoltar aquesta cançó i veurem un poc també el que es fa ja més a finals dels anys 80, no? I anem a escoltar aquest altre grup que es deien A Bordo.

I seguim fent un passeig per aquests grups dels anys 80 i de, bueno, també ja diríem principis dels 90. La cançó que hem escoltat és Mentiras, un grup de el grup A Bordo. La veritat és que cada un d'aquests grups tenien moltes anècdotes, moltes històries, i donarien per fer un programa de dedicar-lo íntegrament en aquests grups i xerrar, però per això ja tenim el programa Maquetes, que en Pedro ho fa perfectament bé i normalment entren més a fons en cadascun dels grups. Nosaltres avui el que fèiem és un petit repàs per grups que dinamitzaven el món musical aquí a Menorca, i sobretot nosaltres ens centràvem en els grups que per una raó o altra van gravar algun disc o alguna maqueta o algun casset, que llavors estilaven moltes cassets. Bé, això vol dir també que els grups que posam, aquest fet, el fet de que vagin gravar oficialment, diríem, perquè potser hi ha qualcú que té, allò, tenies un casset i potser havies gravat una coseta perquè no l'havies feta per vendre als companys o per tenir-la tu com a record, d'aquestes en trobaríem a mils, i està bé, la gent els ha de conservar, no s'han de perdre, la gent que entengui, jo vos recomano que els adoneu a qualcú, a l'arxiu d'imatge i so, allà conserven moltes coses d'aquest tipus, i està fantàsticament bé perquè se conserven, se guarden. Jo també, sempre que cau en les meves mans algun tipus de gravació, amb aquestes característiques també el guard, encara que no sigui una gravació allò oficial, a la guard, perquè són testimonis que de qualque manera m'ho xerren d'un temps i d'una època i d'uns moments, no? I clar, els grups que van gravar no són representatius de tot el que es fa molt més. Hi havia molts grups que sonaven, però nosaltres ens centràvem en aquests que van gravar. Ara anem a veure un grup que, per sort, diríem per sort, van gravar una maqueta que es va esgotar ràpidament, perquè van ser un grup, per jo, capdavanter a Menorca, en el món del heavy, en el món del heavy. Ja era el més dur, era el més rostit que hi havia. Els grups començaven fent cançons de Beatles, fent cançons de grups de Police, de grups així, no? Algun tema de Pink Floyd, que els tocàvem així com podíem, però llavors aquest tipus de música que va entrar dins dels anys 80 amb molta força, AC/DC, Metallica, grups espanyols com Barón Rojo, diríem, o anava a dir Tequila, bueno, Tequila no eren tan fortes, però sí, dins aquesta línia més forta, ells van ser uns dels capdavanters. Normalment aquesta gent tenien mala popularitat entre la gent major, que deia, aquest és cabell llarg i no sé què, la roba també solien anar vestits un poc dins la seva onda, no? I llavors classificava, els marcava una mica. Si gent se'ls mal miraven, aquests, si gent se'ls mal mirava. Però ells, aguantant el tipus, feien les seves cançons i feien cançons així on sortien l'infern, bueno, ara mirau temes del grup aquest que estem dient, de Sicora, cançons com Jaque al rei, Volverà a la ciutat, Ventana astral, Caballero negro, Un infierno a mis espaldas, Condenada a misión, La suerte se olvidó de mí, El duende, eren cançons que donaven molt aquesta onda, aquest núvol negre, amb aquestes guitarres elèctriques mega distorsionades, llavors no hi havia les pedaleres que tenen ara els guitarristes, i anaven allà amb els pedals aquells que distorsionaven els màxims, els amplificadors també. Bueno, ells feien el que podien per tirar endavant en la seva música, i van fer molt, van fer mil. Ells van ser els primers aquí a Menorca que defensaven aquesta línia, i van ser els primers que també van aconseguir deixar una maqueta gravada. Anem a escoltar una cançó de Sicora, la gravació és de l'any 89, aquest casset és d'Un infierno a mis espaldas, i escoltarem la cançó Volverà a la ciutat.

Ja heu vist el que dèiem, l'energia i la força que treuen els grups Sicora. Hi ha que dir que aquest grup, aquesta maqueta la van gravar íntegrament aquí on assajaven, dins el seu local d'assaig. Ells se van apanyar per a fer una gravació, vull dir que no és una gravació estudi, ni molt manco, sinó que és una gravació currada en el seu local d'assaig. El tema d'estudis de gravació és un altre tema que dona per xerrar estona, a més que ho vaig viure molt perquè jo, com sabeu, vam amb el meu company, amb en Pere Marí, vam muntar un estudi de gravació aquí, a Taller de Somnis, vam muntar també dins, bueno, va venir un poc paral·lelament, anava paral·lel en els grups Somnis Blaus, és a dir, nosaltres ens agradava molt el tema de gravacions, fer feina dins estudi, treballar les cançons, allò que poguessis borrar una cosa i tornar-la fer de nou i copiar-la, millorar-la, normalment sempre, no? I aquest món jo me va captivar bastant, jo i en Pere, ens vam engrescar, vam muntar un estudi de gravació, però n'hi havia pocs, la majoria de vegades els grups havien de sortir a gravar, seria un programa bo també, dedicar-li un programa a xerrar dels estudis de gravació que hi ha hagut, o així com s'han fet les gravacions en els grups aquí a Menorca. Bé, ells en aquest cas s'ho havien currat a casa. El pròxim grup del qual xerrarem van anar a gravar a Mallorca, a Palma, que són els Ferris. El grup Ferris va ser un altre grup que va néixer dins dels anys 80, ja a finals. Ja sabeu que el seu líder, el seu el cantant, en Miquel Plana, que és incansable, una persona que no sé on es va comprar les piles perquè no se li acaben mai i que sempre està disposta a participar, a més li encanta, allà on hi ha una mica de música ell sempre hi és i a més la viu amb molta intensitat i amb molta passió i bueno, l'entenc moltíssim, no? Vull dir que, a part que me l'estim molt en Miquel. Bé, aquest grup, el nom de Ferris, ell m'ho va explicar que tenia dos sentits. Un, perquè el ferro era un poc el metal, no? Era el metall, la música una mica més forteta.

el que dèiem abans, el grup Sikora, no? Ells no fan heavy, diríem, fan més bé rock, rock fortet, eh? Sí, en rock estàndards, però bueno, en temes propis, però li fotien canya, no? I llavors ells, el nom de Ferris anava molt vinculat a l'estil de música, que és això, el metall, no? La música forta, però a la vegada tenia un segon sentit, que jo tenc que reivindicar, per suposat, i és perquè el grup va néixer a Ferreries i també els Ferris venien un poc de que eren estava vinculat a Ferreries, no? Els seus inicis van ser Ferreries, eh? No va ser l'època més durada, sinó senzillament els inicis. Després el grup es va formar els components que hi havia de Ferreries, que eren dobles, i en Billy Gener. Billy, nosaltres el coneixem aquí familiarment com Billy el Niño. A Ferreries tots sap que era Billy el Niño, en Billy Gener. Ell era el bateria dels Ferris en els seus inicis i en dobles tocant la guitarra. Després, més endavant, el grup se'n va anar cap a la banda de Mo, i allà van seguir amb el grup i és quan van agafar força bueno, i popularitat també. Anaven a qualsevol festa que hi hagués un pot de renou, ells s'hi apuntaven, i destaca la cosa de que a finals dels anys 80 el Consell Insular, junt amb l'Ajuntament de Mo i l'Ajuntament de Ciutadella, van decidir que volien gravar un disc. Volien gravar un disc on, per una banda, hi hagués un grup de Mo i per l'altra banda hi hagués un grup de Ciutadella per promocionar el món de la música rock, donar-li un poc de difusió, diríem, bueno, per poder fer un disc, per deixar constància de la moguda un poc, no? I bé, la banda de Ciutadella, com sabem tots, van participar Ja t'ho diré, que després allí d'aquí pa avant van seguir fent coses, i per la part de Mo hi va haver la gravació dels Ferris, que després, al cap d'un parell d'anys d'haver gravat aquest disc, el grup es va dissoldre, no va tenir més carrera, així com la banda de Ciutadella sí que allò va ser l'inici d'una gran carrera, Ja t'ho diré, això va ser un poc el final d'un grup. Així tot, el disc brilla en llum pròpia, és un disc que supos que tothom té, tothom toca tenir, es desferris per un costat i Ja t'ho diré per l'altre, i avui anem a posar una cançó d'esferris.

La noche d'un ganador. Això és la cançó que hem escoltat de Ferris. La veritat és que jo dic que és una sort és que un grup hagi aconseguit gravar les cançons i que de cop a més hagin, bueno, perdurin. Sí que és cert també que quan nosaltres els músics, dic tots, o la majoria de, podríem dir, entre cometes, artistes, miram endarrere coses que han fet o sempre m'ho sembla que, bueno, que eren millorables, que perquè l'equip que teníem tampoc no donava més, que no sé què, no sé quantos, i sempre renegàvem una mica i mos ho miràvem amb una mica de mal de sona perquè, bueno, ho haguem pogut fer millor. Sí, sí, sí, tot això és cert, però eren uns anys concrets, la cosa estava com estava, allò era el que teníem, els equips tècnics que teníem, allò és el que fèiem i allò és el que es va gravar i ja està. La llàstima és totes aquelles cançons, que són moltes, que quedaven sense gravar. Els Ferris no van fer només aquestes cançons que van gravar en el disc, havien compost moltes més cançons que queden dins un calaix, que els van sentir en algun directe, allò, les senties allà i potser la que a tu t'agradava és la que no es va gravar. I són cançons que ja, bueno, com esglosats, que quan està fet ja està passat i ja està. I és una llàstima aquest tipus de tot el que va quedar per endarrere. Aquí són moltes cançons. Bé, han anat posant ses diferents grups que han cantat, que van gravar dins dels anys 80. Per suposat, si posàvem els Ferris, a l'altra cara hi havia Ja t'ho diré, dels quals ja n'han xerrat moltes vegades, i no mos cansarem de xerrar perquè han tingut una carrera espectacular. Avui no en xerrem gaire, senzillament anem a escoltar un altre tema de Ja t'ho diré, dels seus inicis.

La cançó que hem escoltat es diu Melusina i està extreta d'una maqueta que és de Rock and Rails. És una maqueta que van distribuir ells i que anys més tard, ja dins del 2000, ho van reeditar, inclús van treure un CD on reapareixien les cançons aquestes primerenques del grup, de dues maquetes, Rock and Rails i altres hierbas, i amb alguns temes nous que hi van posar per allò de que la gent s'ho comprés. No? Aquesta cançó està estreta allà. Com us sol passar sempre, el temps mos va menjant, mos queda res, un quartet de programa, un quartet més de música. Voldria entretenir-me encara amb un altre grup. Ja sé que han passat ràpid, ja t'ho diré, ja en xerrarem en altres moments d'ells, però hem disfrutat la seva música. Quan vam entrar dins els anys 90, ja us he dit que van sorgir bastants de grups, hi va haver una pujada considerable de grups, de formacions rockeres, diríem, dins aquest món, i sobretot que ja es llançaven a fer música pròpia. Aquest camí havien iniciat tots aquests que hem escoltat avui en la idea de fer cançons pròpies, de crear cançons, crear melodies, escriure lletres, posar-li els acords, aquí podríem fer això, aquí podríem fer allò, aquí tu fas un solo, i si en vez de començar així, començàssim allà, que comenci la bateria. Aquest tipus d'històries era molt polit, no? I van sorgir un fotimer de grups, molts dins dels anys 90, que van fer això, molts concerts, i els concerts eren molt festius, hi anava molta gent, cada grup tenia els seus seguidors, i se muntaven allà uns festivals increïbles. El grup que posarem avui és un dels següents que van gravar, i van gravar un casset a l'estudi de gravació de Ferreries. Supos que van tenir la sort de que, bueno, mos coneixíem, érem amics. Jo apost perquè per cronologia, diguem, en quant són a gravacions, els hi toca a ells, no perquè siguin de Ferreries, però hi va haver un grup que es van dir Malson, que també van tenir molt de ressò, que van tenir molta empenta, molta tirada, sobretot a la part aquí de la part de Ponent, també van rodar molt, bueno, van rodar per tot Menorca. Inclús també van participar en els festivals de Palma, vull dir, guanyant premis també, i van gravar una maqueta que possiblement, així com aquest de Ja t'ho diré i dels Ferris, la gent ho ha vist moltes vegades al disc, és més complicat encara trobar aquesta gravació. Aquest casset de Malson és mal de fer trobar-lo ja avui en dia. Ho dic per aquells que col·leccionen, que volen... I bé, per suposat, cercar, trobar el casset de Xicorà, un infierno a mig espaldes, encara és més complicadet, eh? Però trobar aquesta maqueta de Malson, si la trobau, guardeu-la, perquè això ja són relíquies. Malson eren de Ferreries i ells fan aquest tipus de música.

La cançó és de Sueño de Metal, el grup eren, per suposat, Malson. Amics, hem arribat al final del programa, ja ho veus, avui hem començat fortet, hem començat allà als anys 80 i hem remenat aquest, aquest món del rock and roll menorquí d'aquesta dècada tan guapa que vam tenir aquí, als anys 80. Res, molt agraït, animat per aquesta nova temporada. Els pròxims dies potser xerrarem d'alguns romansos, algunes cançonetes més folklòriques, algunes cançons dels anys 40 o algunes cançons dels anys 2000. No ho sabem. L'aventura no està en altra cosa que en la música que es fa a Menorca i que fan els menorquins. Per suposat, com ja han fet totes les temporades, mantenim la bona tradició de deixar-vos una cançó sorpresa que el pròxim dia desvelarem. Tothom la coneixerà, ja ho sé, però aquí vos la deixo.

0: Res, Miguel, benvingut a Menorca. Com estàs?
1: Gràcies. Molt bé, molt content d'estar aquí i de això, d'aquestes trobades com amb una mica també en clau majordox, com a més lentes, més íntimes i per xerrar de com i per què fem pel·lícules, no? Que és d'allò més interessant.
2: Sí, clar. És curiós perquè tenim moltes ganes de veure Refugis de paper. I em faig una mica la idea, l'essència de la pel·lícula, perquè ja n'has parlat una mica a la teva jornada. Estem ara mateix en un context, ara mateix físicament, que és potser contrari al que seria una biblioteca, perquè sentireu, estimats oients, una mica de xivarri, i és perquè la gent està sortint de la sala, llavors és un punt també una mica liminal, no?, entre una sala de cinema i el carrer. Però explicaves una cosa molt, molt curiosa i molt bonica a la presentació de la pel·lícula, que és que les biblioteques tenen aquest punt, podríem dir fins i tot espiritual o de silenci, de repòs, com podria ser una església, per exemple, en el seu moment o segons per qui. I bé, tinc una altra pregunta que després no te l'avançaré ara, però com et crida, no?, a buscar de cop aquesta essència o a captar aquesta concepció de la biblioteca com a refugi, no? Refugi que ens permet escapar potser del ritme més loco i hiperbòlic de la vida.
1: Doncs perquè tal vegada els no creients cercam també els nostres espais com a nostres santuaris, no? Podríem dir que el cinema és un lloc d'aquests, però allà estàs més com en recepció d'algú que te conta una història o que te fa endinsar-te en una història. I la biblioteca és un espai que jo, des de ben petit, ja freqüentava amb mon pare, com a un lloc on sacia la teva curiositat, no? És com un lloc on tu vas, com un mercat, i pots triar allò que necessites, bé per aprendre, com per llegir, com a d'una manera així més també lúdica, no? El fet de tenir a l'abast molts de llibres, no, no, o molts de cassets i vinils que hi havia en aquest moment, quan jo com vaig ser ben petit, no?
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Docfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

L'aigua ros és una aigua aromatitzada que a les nostres festes els caixers aboquen sobre els caps dels assistents a la missa de completes en el moment de fer la capta. També es reparteix per les cases després del jaleo del matí, en senyal d'agraïment per la contribució a les despeses

Saigo Ros és un perfum d'origen antic, probablement musulmà. S'elaborava amb la destil·lació de pètals de roses, d'aquí el seu nom, i també se li posava

So de sirenes negre i totes carrers s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca. Tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre durant pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències. Exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya. Fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya. Però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a mostrar

0: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.
1: Seguidament, Pele Punk Autor amb una cançó del disc No Playa No Beach del 2019.

0: És un ben bé.
1: Abans he cantat la primavera, però ara cantaré a l'estiu. A l'estiu d'una manera molt especial. Amb un to d'humor i una mica de crítica, ja veurà. A l'estiu.

desperta, sones timbre, no t'enfies de sa teua sombra. Estem preparant una altra bomba, tancats de s'ànima fosca, entretens fum d'incens, caixes i bombes.

torcomelles, orgànics, tocs i piots, per un sistema de depòsit, evolució i retorn. Nasi!

0: felicitem, de xinxullos aquí ningú sentem.
1: Aquí ningú sentem. Aquí ningú sentem. Es fan a sa cara, ho amaguen, veig, s'exploren.

0: La ambición, queremos el retorno y la devolución. La paradoja del residuo y la ambición, queremos el retorno i la devolución, yeah.
1: La música et feina per transmetre el missatge. Parlem a viva i aquest termós paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no quedi en el prestatge abandonat. La música et feina per transmetre el missatge. Parlem a viva i aquest termós paisatge. Per la nostra terra, per

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover. Ràdio Far.

0: Arizones, arizons, bruixes, bruixots, com està tothom?
1: Hola, hola, quina alegria tornar als micròfons de Radio Far una temporada més i ja anem per sa cinquena. Avui, a més, tornem a ser en directe amb molt de públic.
0: Exacte, sí. Som aquí en directe, bueno, en un fals directe.
1: En un fals directe, fals.
0: Perquè aquest programa s'emetrà la setmana vinent, la setmana del Dia de la Dona, que ja és el mes de la dona.
1: Exacte,
0: el mes de març,
1: sí.
0: És el mes de la dona. Però sí, quina alegria, perquè m'ho fa moltíssima il·lusió, una il·lusió immensa ser aquí una altra vegada a un institut, i avui a l'Institut Josep Miquel Guàrdia, de l'O, ni més ni menys. Hola a tots
1: hola,
0: i totes!
1: Hola, què tal? Hola a tots, bé, benvinguts, benvingudes, benvingudis una vegada més aquí a Arizones.
0: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és na Gaby Miciolevicios.
1: Hola, hola. I ella és na Magda Timoné.
2: Gaby Miciolevicios i Magda Timoné presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
3: Biblioteca Freak, capítol 74, en el qual mos endinsarem en el món de l'art per reflexionar sobre el paper de la dona en aquest àmbit de la creació, amb una novel·la que és una lliçó de literatura, una obra polifònica, molt intel·ligent, complexa, enginyosa, exigent, perfectament escrita, que mos obliga a ser lectors actius. Mos deixam encegar per El món resplendent de Nassiri Husvet.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com. A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Ràdio Far presenta Sarrondà, les tres paraules de la reina.
1: Açò diu que era una casa on tenien tres fills, un que era de nom Joan, l'altre Xumeu i l'altre Pere. Els majors eren vius com una espira, però en Pere, butxet com un mag. Un dia, el rei va manar a fer unes crides per fer saber a tothom que la seva filla s'havia de casar. I com era de costum, sortirien al balcó i diria tres paraules. Els qui les sabria contestar, se casaria amb ella, fos qui fos. Quan en Joan i en Xumeu sentiren a dir d'aquestes crides, ja ho crec que van voler anar a veure si sabrien respondre a la filla del rei per poder-s'hi casar. En Pere va dir, «Jo també vull venir a sentir la filla del rei». «No hi pots venir, no, perquè mos faràs quedar malament». «Jo vull venir, dic». «No vull que venguis», deies major, «perquè tu diràs qualque matracada que no seràs bo sentir. No diré res, creïs-me». Arribat el dia, en Joan i en Xumeu es ben muden i ja són partits d'amagat d'en Pere a deveres per arribar d'hora. Quan en Pere veu que no són per casa seva, ja se la pensa i diu... «Sí que me l'han pigada, ja no hi són?» «No, i jo, així mateix, també hi aniré». Sense mudar-se la roba ni res, parteix a corrents per la carretera i cap a ciutat falta gent. Quan va ser ben enfora, s'acota i troba un ou de dragó i el cull. Així que fina els seus germans, que just els veuen, comença a cridar «Al·lotets, al·lotets, atureu-vos!» «Oi, quina cosa més polida! Som rics per sa vida! Veniu, veniu!» «Que deu tenir ara aquest?» Tenen en Joan i en Xumeu. Tornen arrere i va ser el seu germà que els mostrava sou de dragó i creia que era una cosa de l'altre món. «Que no ho veus?» digueren. «Per què mos has fet tornar arrere? Tros de boig que ets! Alça, vés-te'n cap a casa!» Li donaren un bon mauro i van seguir el seu camí. En Pere se posa sou dins sa bossa i aquí call que allà m'aixec, seguí fins que, a un cert punt, va tornar a cridar.
2: «Oi, oi, oi, atureu-vos! Ara sí que és polit això que he trobat!»
1: «Oi, que polit!
2: I què deu ser això que ara mos mostra?»
1: «I així mateix, que deu valer la pena», deien ells. «Anem-hi!» I van,
2: i va ser un ganxet de fil de ferro el que va trobar. I quan ells van veure que era tan poca cosa, comencen a donar-li tocs i més tocs i el van deixar blanc.
1: «Torna arrere», li deien. «No veus com us faràs quedar malament? Ala, torna arrere». «Però, torna arrere», m'han dit. No en tenia cap gana i ell de tornar-hi.
2: El que volia era anar a escoltar la filla del rei per veure si sabria respondre.
1: Ells dos se van posar a córrer i ell, més a poc, seguia darrere darrere. Des cap d'una estona, troba un bon llevat de bou enmig del camí, l'aixeca i comença a cridar. «Ara sí que he trobat cosa bona! Atureu-vos! Veniu, veniu, veureu cosa bona!» Però ells dos no en van fer cap cabal d'ell, escaldivars de l'altra vegada. Se posa sa merda dins sa bossa i segueix cap endavant. Arribar a sa ciutat i tot era gent que compareixia just davall del balcó de cal rei. I ell, amb els calçons bruts i foradats i sa civadera en el costat, també es va ficar entre sa gent. Tothom se'l mirava i s'enreien d'ell de veure de quina manera es presentava cal rei. Arribar allà i just que hi va ser, surt la filla del rei en el balcó i diu «Tinc foc davall sa coa, que vol que hi cogui aquest ouet?» Digui en Pere traient sou de dragó. «I amb aquell trauries?» demanà ella. «Amb aquest ganxet?» Respon en Pere. «Merda per tu! Tengui, vet aquí un barret!» I li va tirar el llevat de bou. I en Pere va haver contestat les tres paraules de la reina i seguia de casar amb ella. I sa ronda ja està dita, menja-te la frita, i si no t'agrada, tira-la dalt sa teulada. Dalt sa teulada hi ha un sabater qui fa sabates de paper, i si no les ha acabades, encara les té. Darrere sa porta hi ha un fus acabat, amén Jesús.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: el que ara escoltau és la primera versió, la demo de l'Enigma d'Escocodril al Vi, la cançó que obre el meu darrer treball, Mostra Final, i això és Història d'un disc, un podcast on a poc vos aniré contant la història, una de les cançons d'aquest treball, d'on surten, com m'he inspirat, que amaguen i com s'han acabat convertint en allò que escoltes, no? Jo penso que serà divertit, que mos ho passarem bé i podreu endinsar-vos un poc més dins aquestes cançons d'un disc que l'he fet amb molt d'amor, moltes dubtes, moltes hores, per no dir anys, feina i molta gent que m'ha ajudat a fer lo possible. Per damunt de tot, però també és un disc que està fet amb il·lusió que a qualque moment totes aquestes cançons que escoltareu pugui formar part de sa vida i de ses emocions de qui les escolti. Gràcies per ser aquí i començam.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquest ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquest, esteu primer, esteu a ser els primers o els primers?
1: Jo
0: sí.
1: Crec que sí, va ser el tercer o el quart.
0: El tercer o el quart, sí. En pandèmia. 2020. Que sembla que faci 25.000 anys.
1: 2020,
0: i fa 5. Fa 5, tio. Es va, que van xerrar amb les artes. I avui venim a xerrar del teu nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que bueno, que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé. Ostres. Escoltes Vent.
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón, allà on anéssim, te recordes que en Males Artes vam inclús per península gent que era castellano parlant fins i tot. Tothom li quedava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt. Sí. Té algo, aquesta cançó té algo.
0: Té algo, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé, i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla, i també l'espinilla de fer algo de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, uh-huh. I sempre va quedar pendent fer-ho. I és algo que ja tocava.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com. A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Sanitizer.

Benvingudes, benvinguts. Hola a tothom. D'infant, una nit, qualsevol nit. Pot ser una nit d'estiu dormint al ras a una platja, quan ningú et deia res per dormir a una platja. O tal vegada a la terrassa de ca teva. T'entès. En qualsevol cas, una nit, neta, aclarida, il·luminada, vas alçar el cap a la immensitat infinita de l'univers i et vas dir que polit seria viatjar per les estrelles? Segurament ho ha fet tothom, però fa falta qualque cosa més per enamorar-te dels viatges espacials. Això, aquest enamorament per l'espai sideral, va esdevenir en veure per primera vegada 2001 una odissea espacial de Stanley Kubrick i, per suposat, la primera trilogia de Star Wars. En aquest primer quart de segle XXI, es pot manar a turistes que s'aixuguen les gotetes d'espixum amb bitllets de 500 a fer una volteta per l'òrbita terrestre. Però per viatjar més enllà de la Via Làctia encara queden moltíssims d'anys. La imaginació viatja més de veres que la ciència. En aquest nou capítol muntam en el llom de la imaginació per fer un salt a ciberespai de mil·lennis, per ratllar d'una trilogia capdalt en el món de la ciència-ficció. La trilogia de la Fundació, d'Isaac Asimov. Jo som en Xec Pons i això és Biblioteca Freak.

L'ésser humà ha conquerit les estrelles i pobla tot planeta habitable de l'univers conegut, sota el poder centralitzat de l'imperi galàctic. Això sona molt. Un imperi en el qual li queden uns pocs telediaris. En aquest context de decadència, el matemàtic Harry Seldon desenvolupa la nova ciència de la psicohistòria, una sociologia matemàtica que, emprant les lleis estadístiques d'acció de masses,

de científics i enginyers establerts en dues colònies en extrems oposats de la galàxia, per tal de preservar l'esperit de la ciència i la civilització i convertir-se així en la base angular del nou imperi. Es complirà el pla des matemàtic? Sorgiran entrebancs? Qualque element imprevist per la nova ciència? Qualque individu que el pla li fa nosa, com les menorquines i menorquins pel turisme? En el llarg de tres llibres, Fundació, Fundació i Imperi i la segona Fundació, tota una sèrie d'entrebancs amenaçaran l'assoliment d'aquest pla magistral. En el primer, per la seva divisió en fragments, el més el·líptic i especulatiu, se centra més en l'àmbit de la primera Fundació, ubicada en un extrem de la galàxia que és localitzable, mentre que la ubicació de la segona Fundació, a l'altre extrem, serà un misteri. Aquest primer llibre s'emmiralla en la història de la decadència i caiguda de l'imperi romà d'Edward Gibbon, i així com també en la baixa edat mitja, els anys foscos i en el sorgiment del feudalisme. Veiem en aquesta obertura una galàxia políticament fràgil, on la Fundació sobresurt per la seva superioritat tecnològica, convertida quasi en una religió, que li permet el control de les masses per damunt del sorgiment esporàdic de figures dictatorials que pretenen arrebatar-li el poder. Podríem dir que tenim un thriller polític. En canvi, els dos següents llibres trobam més aventura, el que es coneix com Space Opera, on s'introdueixen amenaces en sentit còsmic que faran perillar el poder quasi hegemònic que ha adquirit la Fundació, amb l'existència d'individus dotats de poders mentals. No obstant això, l'especulació científica continuarà sent l'eix vertebrador de relats

tres llibres que es llegeixen amb molta facilitat i fluïdesa, pròpies de la lleugeresa estilística dels best-sellers, de la seva rapidesa d'escriptura. Tot i això, l'interès de la narració quasi mai decaurà, amb uns personatges totalment creïbles, caracteritzats majoritàriament pel diàleg que sempre resulta viu, amè i versemblant, i que fa avançar l'argument de la història. Els personatges es creen a partir de la paraula, excepte un personatge principal que apareix a la segona novel·la, sobretot perquè la seva presència es mantindrà fora d'escena durant molta estona. Fundació empra una pregunta molt poderosa, quasi com la pregunta d'una novel·la negra. Qui és l'assassí o és culpable? En aquest cas, tindrà èxit la psicohistòria? Un enigma plantejat amb la seva corresponent solució final que mos fermarà com a lectors a les pàgines de la trilogia, de la mateixa manera que ho fan els grans narradors clàssics. Una pregunta que mantindrà et suspens fins a la darrera pàgina del tercer llibre. No obstant això, la saga Fundació, com moltes novel·les de ciència-ficció, descriu, mitjançant la representació d'aquestes societats futures, la societat present que, segons el meu punt de vista, quasi mai surt gaire ben parada. Per altra banda, Fundació està encerclada en una interessant reflexió política remuada d'humanisme, és a dir, la col·locació de l'ésser humà en un lloc

espacial del cosmos, per la seva obertura en el món, la llibertat de comportament, la capacitat de transcendir l'immediat, més o menys. Però aixugat amb escepticisme. Tot gira en el voltant de la psicohistòria, que segons recuen els enciclopedistes a l'Enciclopèdia Galàctica, aquest punt, i tornarem en el proper capítol, es defineix de la següent manera. Gal Dornick, utilitzant conceptes no matemàtics, ha definit la psicohistòria com la branca de la matemàtica que estudia les reaccions dels conglomerats humans davant determinats estímuls socials i econòmics fixes. Implícitament, en totes aquestes definicions, es pressuposa que el conglomerat humà que es tracta ha de ser prou gran com per poder admetre un tractament estadístic vàlid. La magnitud necessària per a tal conglomerat pot ser determinat pel primer teorema de Sheldon. Una altra condició necessària és que el conglomerat humà no ha de ser conscient d'aquesta anàlisi psicohistòrica, amb l'objecte que les reaccions siguin realment autèntiques. Els fonaments de tota la psicohistòria estan en el desenvolupament de les funcions de Sheldon, que mostren les propietats congruents de forces socials i econòmiques. En aquest sentit, la trilogia desenvolupa una reflexió sobre la llibertat, en la que com a lectors sempre tindrem el dubte sobre què o qui situar l'etiqueta de els bons i els dolents. A Fundació trobam oposats dos grups que lluiten pel poder, la Fundació i els diversos enemics que van apareixent tant des del seu interior com des de l'exterior. Els enemics, primer aquells que es neguen a l'evidència de la mort de l'imperi, llavors els senyors de la guerra supervivents de l'imperi i, per acabar, aquesta figura que apareix a la segona novel·la i que intentarà destruir les dues fundacions, són símbols de lo que és perjudicial per a la pau i el progrés, com ho és la ultradreta, mentre que la fundació és tot el contrari. Davant dels continus atacs que la fundació sofrirà per part d'aquests suposats enemics, aquesta aconseguirà sempre ajustar el moment present en el pla de la psicohistòria. En aquest sentit, es pot ratllar del bé triomfant sobre el mal. Però el que no podrem obviar i haurem d'estar atents és que en els objectius de la fundació, la llibertat està absent. Segurament veurem representants de la fundació com els herois de la saga, però el que haurem de tenir present és que el fet que la història de l'univers es vegi fermada a un pla previst implica la impossibilitat de la llibertat de l'ésser humà, un pla traçat segles abans per un home que, òbviament, mor, inventat en nom de principis matemàtics abstractes, la qual cosa confereix a aquesta ciència certs aspectes deshumanitzadors. En el fons, estem ratllant aquí de la contraposició entre el lliure albir i determinisme, on els qui representen la llibertat de l'individu són personatges caracteritzats per l'ambició i recerca de poder, militars i corruptes, els quals, inevitablement, segons el llibre, conduiran la galàxia a la regressió econòmica i tecnològica, un poc com passa avui en dia amb la ultradreta, que s'omplen la boca amb paraules de llibertat i l'únic que volen és imposar el seu propi concepte de llibertat mitjançant l'odi i la violència. Mentre que el grup determinista, que defensa que tot succés, incloent-hi el pensament i la conducta humana, la decisió i l'acció, estan fixats, condicionats i establerts per una cadena de causes i conseqüències
sense que Setzà hi prengui un paper en cap moment. Aquests són els representants desconeixement. I, per altra banda, podem ratllar també d'una altra contraposició, el vell debat de la dicotomia entre democràcia, que en recolzar el poder polític en les decisions de les masses, expressades a través d'eleccions, no pot evitar que, en algunes ocasions, es depositi la confiança en dirigents espantosos, els quals, des del poder, acaben destruint les llibertats que els han impulsat en el govern, com molts de casos actuals i com pot passar en el nostre país. Com es diu a la saga, la violència és l'últim recurs de l'incompetent. I, a l'altre costat, una dictadura clement que atorgui el poder a una elit d'individus il·lustrats, teòricament preparats per governar, l'actuació dels quals, que et suposaria benefactora, no hagi de dependre d'eleccions lliures. Això és una pregunta que qualque vegada m'he fet i potser hauria de reflexionar un poc més sobre ella, però de moment me decantaré per la democràcia, perquè, per molt dolenta que sigui, hem de tenir la confiança que sempre la podrem millorar, que, com a éssers humans, sempre podem millorar. Veient el món actual, l'auge del feixisme, l'oblit dels errors passats, l'absència de reflexió d'una massa disposta a creure mentides, l'absència d'acció dels suposats defensors de la llibertat, els genocidis impunes i un llarg etcètera, estaré sent massa positiu? I fins aquí el capítol d'avui, que crec que m'ha sortit un poc polític, més o menys, però que és important recordar aquest missatge. Jo he nascut en democràcia, m'agradaria morir en democràcia i m'agradaria que les filles i fills de les noves generacions nasquessin i morissin en democràcia, perquè una de les nostres llibertats més preuades és tenir la capacitat i el dret de lluitar per millorar el nostre món. La setmana que ve acabam temporada, retornant a aquesta enciclopèdia galàctica, però que està escrita amb un altre to, més distès i no tant acadèmic. Deim adeu amb un parell de cites de la trilogia. El domini d'una civilització no es mesura per la seva capacitat per fer la guerra, sinó per la seva capacitat de prevenir-la. Joder, és molt important aquesta. I la segona: la ignorància té cura, l'estupidesa no. Moltes gràcies per escoltar-nos i m'ho sentim a les paraules escrites.

Hola, Radio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Hey!

0: És que és massa organitzat, això, trobo.
1: És boníssim.
0: És massa organitzat. Ai, tornem-hi.

so de sirenes negra ni tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fiedes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya, però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a mostrar

0: segon capítol del llibre que es diu De la normalitat a la posada en qüestió del català com a llengua de cultura, ens situam a les darreres dècades del segle XVIII i amb un nom, i tornam, perquè ens exemplifica aquest procés de canvi, que és el d'Antoni Febrer Cardona. Per què?
1: Perquè, mira, ho diré d'una manera això, ràpida i amb dades molt clares. Hi ha tota l'etapa, diríem, de dominació espanyola del 18, del 1782 al 1798, i, de fet, segueixen la mateixa tàctica borbònica d'anar introduint. Per tant, comencen a mirar d'incorporar-se. Però hi ha un fet clau, que és la creació d'escoles, que es anomenen escoles espanyoles. Escoles espanyoles. Perquè hi ha un fet que és elemental. Com es pot introduir una llengua si aquesta llengua és absolutament desconeguda pels parlants? Pere Riudebots, un historiador sense cap veleïdat de catalanitat, de res, ja deia que quan els espanyols, aquests espanyols, van arribar a Menorca, necessitaven intèrprets per comunicar-se amb la societat menorquina. Per tant, què fan? Creen escoles espanyoles. La primera, el 1786, es Castell, que van tornar a batiar com a Villa Carlos, a Georgetown, i la segona, a Mahó. Jo ara aquí no puc evitar de fer un incís que vaig conèixer gràcies a Andreu Murillo, i és que el terme escola espanyola, ell deia que Mahó es va mantenir fins al segle XX, que ell encara l'havia sentit, que en comptes de parlar d'escola pública, parlaven d'escola espanyola, que és un terme que venia de cap moment.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Publicada originalment en anglès el 2019, No diguis res és una obra de no ficció escrita pel periodista d'investigació nord-americà Patrick Radden Keefe. Es tracta d'una crònica que relata l'època de Troubles a Irlanda del Nord. Troubles, problemes en anglès, és com es coneix l'època de violència que es desformà en els anys 60, sobretot, i que va durar fins a principis del 2000, en què entre la població d'Irlanda del Nord va sorgir l'organització d'alliberament nacional IRA, per lluitar contra la repressió del Regne Unit i poder s'integrar en una Irlanda unida. Evidentment, els Troubles van acabar sent una guerra civil, amb accions terroristes de les dues bandes, insurreccions i una forta violència per part de les tropes britàniques. El relat es construeix a partir del testimoni, novel·litzat de qualque manera, d'un mosaic de personatges diferents, tots reals, tant víctimes civils del conflicte, membres de CIRA, forces de seguretat angleses... El relat es construeix a partir del testimoni, novel·litzat de qualque manera, d'un mosaic de personatges diferents, tots reals, tant víctimes civils del conflicte, com membres de l'organització IRA, com també forces d'ocupació angleses. Fa reviure totes aquestes persones, les seues vivències i els seus punts de vista, sense assenyalar bons o dolents, si tot amb molts matisos, per intentar entendre la complexitat del conflicte. Patrick Radden Keefe es va implicar molt en l'escriptura d'aquest volum. Per reconstruir la vida dels membres de CIRA, l'autor va arribar a fer 7 viatges en 4 anys a Irlanda del Nord, per tal de netxar guanyar la confiança de la gent i poder recollir les seues històries. Amb un gran èxit en vendes, aquest llibre va durar 6 setmanes consecutives en el top de no ficció del New York Times, que no és poca cosa. En català el va editar Edicions del Periscopi el 2020 i la veritat és que també per aquí va tenir molt de ressò. Hi ha molta gent que diu que és el millor llibre sobre el conflicte d'Irlanda del Nord que s'ha escrit mai. Jo us la recomano bastant. Si dic que, tot i que és una obra llarga, és un llibre llarg, és molt fàcil que vulguis continuar llegint per aquest fet de que són històries reals i que són capítols que se van succeint, històries entrellaçades. Això ho fa molt interessant i ràpid de llegir.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: que ho som des de vegades, quan no veig que vora meu ai tenc ses coses més guapes.
1: Ai, que hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes, com ho fa un petit porquet.
0: Mira, que sé que t'ho des, quin al·lot més corroqués, aquest que els agrada a totes.
1: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest,

Has escoltat un tema del disc Enciberna a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

d'acord no en s'entén. Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de Lectures Retrobades.

presideix l'enfront de la casa on anam, un fris que representa els participants de la colcada de les festes. Cavalls i cavallers ens donen la benvinguda. No som, però, el molí d'Escavallitos, al ponent de l'illa. En Tost de Ciutadella avui visitam Alaior. Et suposa que en aquesta població tot són costes, però nosaltres som a peu pla, a la zona fronterera entre el polígon industrial i una sèrie de carrers en què dominen els habitatges unifamiliars, a tocar dels instituts, de l'escoleta i del poliesportiu. A tocar d'Espuet. Es dona, als encontors d'aquest espai, una densitat força alta d'escriptors. Sense canviar de vorera, en menys de 50 metres, en trobam un parell de prou coneguts, un dels quals és el protagonista d'aquest episodi de Lectures Retrobades que tot just encetam. El nostre convidat ens mostra el seu Sancta Sanctorum literari, un espai ampli i diàfan, envoltat de llibres, amb un escriptori en què no falta l'indefugible ordinador, el disc dur del qual deu estar basat a treure fum, és el que té a treballar per un grafòman, i servidor sent una enveja sana davant d'aquesta mena d'espais. En sobte que no tingui vistes, però la ubicació subterrània d'aquesta mena de búnquer lletraferit ho justifica. Fins i tot, pens, la suposada mancança es pot convertir en un avantatge. Res no distreu l'atenció del nostre autor mentre treballa. És aquí on escriu Josep Portella i Coll.

0: Bon dia, Beb. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Ens trobem en un dels espais on escrius habitualment?
1: Sí, normalment escric aquí, sempre escric aquí, perquè ja ho faig sempre amb ordenador i per tant, ara és aquí. Cada casa que he tingut un espai diferent. En aquesta, que fa 15 anys que vivim, és en el soterrani, habilitat per a això. L'anterior, que era la Costa del Pou, era dalt de tot.
0: Sí, hem canviat de...
1: Era dalt de tot. L'anterior, que era a Bellveure, el castell, també, era una sala gran. Normalment tenen sales grans i tenen com a llibreria, biblioteca, i dins la mateixa biblioteca tenc el racó meu, no? que només em pot jo, per... El germà tampoc no m'acosta gaire, el germà, i escriure, puc fer-ho a qualsevol moment, i bé, tenc un espai, sí.
0: Mm-hmm. I aquest espai, d'alguna manera, pot tenir algun tipus de relació amb allò que escrius o com...
1: Jo crec que no, perquè aquests espais han estat sempre molt diferents un de l'altre i no han actuat en pans. Crec que aquest Blues de Novembre està fet a diferents bandes, no va ser un espai únic, perquè està fet al llarg de molts anys. I segons me venia bé o escrivia, des de diferents bandes, diferents ciutats o diferents espais també, i moments. Però des que escric de forma habitual cada dia 4 o 5 hores, i després hi ha un altre espai que és l'ordenador. L'ordenador, normalment tinc 7 o 8 coses començades i a vegades quan talop dic que avui aniré cap aquí, avui aniré cap allà, i també actua com un espai intern on crear, no? A més, dins l'ordenador enviar totes les fonts, tots els documents i gràfiques i material de feina, i com que m'ho plantejo un poc com una feina el que faig ara, ho faig així.

Aquell matí d'agost, el port de Maó es despertà, com cada dia, lentament, amb essa. Les botigues de ceràmica i de souvenirs obrien per rebre els visitants que esperaven que el vaixell tornés a salpar. Homes i dones hi havia que desaven l'alegria antiga dels bars nocturns. Tràfic de cotxes i camions. Un jove corria pel moll amb gambada lleugera. Francesc Fuster revisà l'equipatge mentre esperava el cafè demanat. Un equipatge senzill per a uns pocs dies o per sempre. No es molestà en veure la roba mastegada. S'estranyà que tant li fos. En altre temps, el seu sentit de l'ordre i de la pulcritud l'hauria posat de mal humor unes hores. Júlia li hauria fet memòria, amb simpatia, de per què no portava una planxa de viatge. El cambrer aparegué amb el cafè llarg i ell va donar una ouada al diari local. Una entrevista superficial al ministre estiuejador. Un fatal accident a la carretera. Unes fotografies de cavalls empinats entre la gernació. L'anunci d'un concert d'obres de Bach a l'església de Santa Maria. Res d'allò l'interessà. Doblegà el diari i el deixà a la tauleta de fusta. Es fixà en la fotografia de l'última pàgina. Una parada d'artistes havia arribat a Menorca. Ell era un pintor cotitzat, famós per les seves estridències pictòriques. Ella era una cantant de jazz. La cara de l'home li semblà tan cridanera com la fama de la seva obra. La cara de la dona li comunicava tristesa.

0: Lectures Retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però deixant de banda les obres que són novetats editorials. Volem donar una nova oportunitat a títols, la lectura dels quals consideram totalment vigent i per això mateix recomanable. Es tracta d'obres que han superat el veredicte del jurat literari més implacable que hi ha, el pas del temps. En el cas de Beth Portella, com hem dit, avui ens centrarem en Blues de novembre, un llibre publicat el 1996 per l'editorial Columna, el qual pertany al fragment, extret del relat L'illa de l'oblit, en què s'inicia l'obra, que acabam d'escoltar llegit pel seu autor. El de Josep Portella i Coll, nascut a Ciutadella el 1955, és un nom que fàcilment relacionam, d'una banda, amb l'activitat política que ha exercit institucionalment, al Parlament de les Illes Balears, al Consell Insular de Menorca i a l'Ajuntament de Ló, localitat en què resideix des de 1998. D'altra banda, però, la seva és una figura lligada substancialment al món de la cultura illenca. Aquest llicenciat en Història fins i tot s'hi ha dedicat professionalment, gestionant-la al Servei Municipal de Cultura de Mó, que va dirigir durant molts anys fins a la jubilació. També el trobam en moltes altres iniciatives de caràcter cultural, a les Joventuts Musicals de Ciutadella, al Col·lectiu Folclòric de Ciutadella, també al Grup de Passebristes de Mó o al Grup Menorca Segle XX, entre d'altres. És un escriptor incansable, un grafòman, i per constatar-ho només cal cercar les seves incomptables col·laboracions en forma d'articles a la premsa escrita, local i insular, o en les intervencions en emissions radiofòniques. És, també, un personatge molt actiu a les xarxes. Ha publicat una vuitantena llarga de títols, sobretot estudis d'antropologia, cultura popular i història, algun d'ells a les col·leccions Quaderns de Folclor o Menorca Segle XX, de què va ser fundador. En aquest sentit, aprofit per recomanar als nostres lectors la lectura de dos volums publicats fins ara, els Quaderns de Folclor, de literatura memorialística, amb els títols respectivament de Ciutadella quan érem joves i infants i Alaior quan érem joves i infants, en què podem llegir el seu testimoni, entre d'altres, i que, en certa manera, ens connecta amb el Portella narrador, un vessant que va conrear especialment als anys 80 i 90 del segle passat. Primer, amb el llibre de relats Matèria de souvenir, de 1982. 10 anys després, el 92, apareixia Cavalls de Cartró, una novel·la publicada per l'editorial menorquina El Tor. Un any després, el 93, guanyava el Premi de Narració Curta Illa de Menorca amb el text Paisatge en figures. I aquesta etapa narrativa es tanca amb un segon recull de relats, Blues de novembre, de 1996, el llibre que protagonitza aquest episodi de Lectures Retrobades, un llibre aparegut a Barcelona. Beth, després de publicar en editorials illenques, com arribes a Columna? Que en aquell moment, i encara ara, és un editorial molt potent dins del sistema literari català.
1: Sí, va ser una cosa casual. Ja tenia aquesta col·lecció de relats fets i un dia els va llegir en Emili de Balançó, perquè érem amics i li va agradar la idea de llegir-los, i va ser ell que ho va, ja no ho sabia, va ser ell que ho va passar en Àlex Susana. En Àlex Susana també els hi va agradar, va trobar que era castellà bé per publicar i va ser ell qui va moure la publicació a Columna, crec que hi feia feina, era un dels editors d'un Columna i va ser qui va promoure l'edició i va ser també ell qui li va posar el títol a mitges. El títol era Llibre d'atzars i va trobar que no tenia prou ganxo i van decidir posar Blues de novembre, que era un dels títols d'una de les narracions que és la més antiga, crec, de tot el que hi van ficar. I bé, va ser així. I va sortir la col·lecció la primera, el 92, i va ser gairebé l'údera que vaig escriure de creació no ficció, de no ficció, algun relat he fet després en alguna obra de concurs de la nostra, cada 10 anys li presento un relat, i també un altre relat en aquells 25 anys que va publicar, que va fer el restaurant Molí de Foc.
0: Mm-hmm.
1: Però he escrit poc de ficció.
0: Mm-hmm. Bé, de fet, he escrit poc, però durant aquesta època hem vist que sí que era un tipus de creació que feies de manera bastant recurrent. Hi ha algun motiu per explicar que ho deixessis un poc, no del tot, però un poc de banda?
1: Bueno, jo tenia la feina amb els quaderns de folklore des d'abans, perquè vam començar l'any 1980, i era una cosa que, tant com el promotor, com cuidant les edicions, com tot el procés d'edició, venda i gestió dels quaderns, tenia molt de gust i molt d'interès, i més encara m'ho estim molt, i acaba moltes hores, i la literatura era una altra facècia de l'activitat que feia com a creador, que a la vegada també la feia en els diaris i a les revistes, no? Però va ser en aquell moment quan vaig entrar en el Parlament i l'activitat política, si te la prens en sèrio, és incompatible amb l'activitat creativa, no? Perquè tens el cap tan quadrat, tant de llegir lleis i duen una llei a discussió i havies de llegir 7 lleis a totes les comunitats autònomes per comparar. I per fer una feina, si volia ser bé, havies de dedicar moltes hores en aquella feina. I encara que hagués tingut hores per escriure, el cap ja no es talla per imaginar o per crear universos paral·lels. I a poc ho vaig deixar, i a la vegada que ho deixava ho anava trasplantant a la investigació històrica. Que ja el 86 havia fet coses en sobre d'en Mir i Mir, però que no hi havia dedicat molt de temps. I a partir ja del 98 o 99 ja em vaig dedicar més a les monografies històriques, que també és un tema que m'ho molt. I també sempre he defensat que crec molt bé aquesta divisió entre ficció i no ficció, perquè tant una cosa com l'altra és literatura, és creació. I hi ha grans obres literàries en llibres històrics, que són de ciència històrica, o de ciències humanes, i allà llibres infumables de literatura. Per tant, això que de separar la literatura entre aquella que és de ficció i la que és de no ficció, jo no hi estic d'acord. Crec que hi pot haver una gran literatura històrica, però d'història, no? I també estic, a vegades, crític amb aquestes preteses novel·les històriques, que en realitat la història és com un decorat, i allà una història que podria passar el mateix al segle XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, i barates decorant, no? Crec que no se sol una novel·la històrica, ben igual que a vegades també si història novel·lada pot caure en terrenys amb pantanegats, no? Mm-hmm. Ara mateix estic fent una feina que estaria en la frontera entre una cosa i l'altra, fa ja un any que hi feix feina i estic ja en el darrer mes, que és una biografia, també sabeu que dins història m'agrada extensa gènere biogràfic, perquè gènere biogràfic també crec que dona més per literatura, per fer creació literària, més que explicar fets, és explicar vides. I ara faig una que vaig un poc més enllà de tot això. És la biografia d'un militar republicà maonès, el coronel Vicent Guarner, que tindrà dues novetats. La primera, que la faig en castellà.
0: Mm-hmm.
1: Completament, ja està acabada. Té 400 folis i ara està ja en la redacció final. Està en castellà perquè ell escrivia en castellà, bàsicament. Alguna obra té en català. És nascut a Mur, però m'he basat molt en la correspondència i és en castellà gairebé de forma absoluta, i trobava més natural. Perquè la segona novetat és que és una biografia que se transforma en autobiografia, com si fos el mateix coronel Guarner qui escriu la seva biografia. no sé, són jo, però és a partir d'un coneixement profund de més de 500 cartes i de formes d'escriure, agafant les paraules que es repetien, les frases, les sortides que tenia ell, a poc agafes un poc com ho hauria escrit ell, no? I està humorístic, o està un poc ja escèptic, final. I bé, és un altre exercici per demostrar també que a partir d'un treball històric científic es pot fer també literatura o es pot fer creació literària, no?
0: Perfecte, molt bé. Avui, però, ens centrarem en...
1: Sí,
0: fem aquest vot un poc cap a nes,
1: sí,
0: cap a nes passat i ratllarem un poc ara de Blues de Novembre. I jo crec que ja has explicat l'origen del títol. És un... Bueno, en aquest cas...
1: És una redundància.
0: Sí, i d'un editor que va...
1: És una redundància.
0: Que va fer la seva feina, però, bueno, l'idea de Blues, jo com a lector, per exemple... me remet a...
1: Tristor.
0: A Tristor, perquè també remet un estil musical que va cap aquí. I, de fet, després, si de cas, apuntarem a sa presència que hi ha, també molt important, crec jo, de referents musicals dins del llibre. I una de ses característiques del blues és això, que conten històries tristes. De fet, troc que per als americans blues... És sinònim de color blau, però a la vegada també d'història trista.
1: El que va escriure El gato triste azul.
0: Si, a més, això hi sumant, que som en el novembre i que sol ser un mes bé de tardor i simbòlicament... O era, sí, perquè ara que això s'ha acabat.
1: No.
0: Jo crec que hi ha tota una declaració d'intencions amb aquest títol. Ja m'ho has explicat per què va acabar sent el títol d'un conte qui dona... títol a tot el llibre, però per què Blues de Novembre?
1: Bueno, era això, eren històries tristes, tenien algun element comú, els més comuns com són personatges singulars, solitaris, personatges que venen de fora a Menorca, la majoria, ja siguin menorquis que tornen o gent que ve, que es troben a Silla i que tenen la seva història a contar, i que també els hi passen les històries moltes vegades per atzar, no? El paper de l'atzar a l'hora d'explicar una història. Però aquest llibre originalment sabia, jo volia que es digués llibre d'atzars, perquè explicava les històries no a través de les decisions dels personatges, sinó de l'atzar que els hi feia actuar d'una manera o d'una altra. Era un poc aquesta idea. I totes també tenen a veure finals... de mort, de desaparició, de pèrdua, de final, de blues, no?
0: Sí, no hi ha final feliç.
1: N'hi ha poc, jo no sé si n'hi ha una que sí que té un to més de final feliç, però jo t'ho dic, no l'he llegida més, fa 30 anys. I no és difícil recordar les històries, si me feguessis preguntes concretes me suspendries completament, perquè fa tanta estona que no... Però era un poc, jo recordo que era un poc aquesta idea, no? Jugar amb l'element atzar, jugar amb personatges singulars. No diré derrotats, no són personatges desfets, però sí que estan un poc perduts en el món, en el seu món, no? També va ser la diferència de Cavalls de Cartó que havia estat l'altre. Tu ho has comentat tot d'una, i és cert, i a més era una cosa molt molt pensada, una escritura molt, molt directa, no? De primer s'ús de llenguatge, senzill, molt, molt fàcil de llegir, i després també amb unes frases molt crec, amb poca adjectivació, poca... perquè l'anterior, Els cabells de cartó, era totalment diferent. Frases llarguíssimes, subordinades unes a les altres, molt lenta de lectura, etcètera, etcètera. Era una novel·la més molt diferent. I vaig voler canviar completament de registre i bé, i vaig fent. Conscientment ho vaig fer així, no?
0: Jo, a part d'aquests personatges... Sí que m'assembla també detectar, quan llegeix aquest llibre, jo sé que l'he llegit fa molt, relativament poc, m'assembla també que en aquests personatges posen de manifest a vegades les dificultats dels humans per relacionar-nos els uns amb els altres. Tal vegada, en aquest sentit, amors, en relacions de poder, tal vegada també me sembla que, encara que sigui de manera indirecta, també queda tractat en el llibre.
1: Jo que sí, ara me'n record, perquè me fa recordar històries que hi ha en aquest llibre, que ara l'hauria de veig així, t'has d'esdevenir tu, però no l'he volgut llegir a posta per veure què és que recordava d'aquest llibre, perquè el que recordi deu ser l'important. Hi ha personatges, desmitificació de personatges, com aquell, com aquell personatge que passa totes les aventures, no?, i que acaba a Cuba, tal. Després hi ha aquell altre que passa tot, o quasi tot, el dia del darrer dimarts, que és una
2: associació,
1: una associació de malentesos i de pèrdues, també, no?, que arriba a la pèrdua final. Després hi ha aquella de sa filla, de l'home que vol venjar, el pare que vol venjar sa filla i que veus tenir cap allà, tu és com si veies amb ell dins del cotxe, no? I te va contant la història a mesura que es va... I després hi ha també una altra història, que és les festes de Sant Lluís. Veig que hi ha una... Jo m'agradava sempre fer molt descripcions de festes. Penseu que això fa 35 anys, no?, que es va escriure, ara serien diferents les descripcions, però m'agrada descriure les festes des d'un punt de vista fred, i crec que en el cas de Sant Lluís, encara que sigui una cosa, una història calenta, estàs des d'un punt de vista d'observador llunyà, que acaba amb aquell accident de tràfic, que és un accident que realment va passar, i a més va passar familiar llunyà meu, i que volia acabar amb aquest dramatisme de comparar, no?, de tassa festa a partir d'un fet com et s'ha mort en un accident. I bé, totes les històries són així. Jo sí, la que em va agradar més això, després de llegir-la, i és la d'aquell músic que fa fortuna a Gran Bretanya i que torna a Menorca per la mort de, no sé si de son pare o de sa mare, i que aquí va redescobrint tot el seu passat i com la seva història és molt diferent de la que els menorquins creuen que és, no? També amb aquest joc que feia moltes vegades de crear les nostres vides paral·leles per exposar-les en públic. I bé, tot que cada narració té un motiu i un missatge, ja, això sí, i bé, no sé.
0: Bé, de fet, a Blues de Novembre en trobam 8 narracions, 8 relats. Estan datats entre el 86 i el 92. N'hi ha un del 86, 4 del 89, 3 del 92. Segons costen el final de cada relat, i això ja ho he apuntat en el començament del programa, estan escrits a llocs diferents. Amor, Ciutadella, Sant Lluís, fins i tot a Trinidad, a Cuba o a Santiago de Compostela, és a dir, que no necessàriament estan escrits a Silla. I una cosa que tot d'una veu és lector és que estan estructurats amb unitats narratives breus. És a dir, són contes que tenen una certa extensió, però quan te'ls vas llegint
1: en seqüència.
0: En seqüència, sí. Per què aquesta manera de...
1: Bueno, n'hi havia alguna que jo me l'imaginava com a pel·lícula. Imaginava com donaria, per exemple, bueno, hi ha diverses, el despintor que després la seva obra final, etc, que et veia com a imatges d'una pel·lícula, com a seqüències, no?, com a història, com un guió, més que com un... Perquè la majoria d'aquestes històries podrien ser novel·les més llargues. Es podrien desenrotllar perquè tenen una trama i un personatges que es podrien desenrotllar i donaria peu no a unes grans llargues novel·les, sinó a un relat molt més construït. De fet, tenia qualcuna que parteix de relats més llargs que jo vaig anar resumint després, no?, per donar-li tota la mateixa dimensió. I també és una forma del lector poder descansar entre lectures. Perquè ja te dona com un ritme de llegir.
0: Hem apuntat també ara fa un moment la importància que la música té en aquest llibre. hi ha referències musicals constants. Apareixen citats de manera explícita grups de pop i de rock. A vegades aquestes referències també hi són, però de manera més subtil. Fins i tot hi ha algun títol de narració que és evident. Hi ha un, per exemple, Un dia en la vida, és el títol d'un conte, i això m'imagino que remet directament en els Beatles. O Wonderful Life és una cançó de Black, que a més en els anys 80 aquesta mateixa de Black va ser una cançó molt popular. Perquè aquesta presència, i fins a quin punt tu ara ratllat de pensar els contes com a seqüències cinematogràfiques, i jo, per exemple, també pensava en aquestes cançons, en aquests relats com a possibles cançons, expandides tal vegada.
2: També podria ser, però jo pensava més com escoltar aquestes cançons mentre et llegies a Carrelat. Era un poc la idea de ser, moltes vegades, algunes... Jo no me'n recordo, fa molta estona, no?, que el vaig escriure, no me'n record de les cançons, però sempre m'ha agradat la música dels 70-80, l'època aquesta, i pensava, a vegades t'escoltava quan ho escrivia aquestes cançons, i també per il·lustrar, si el lector pot recordar la música i pot recordar els temes, la majoria són molt conegudes, no eren res de recercat de dir, jo sé moltes cançons, ja m'ho posaré quatre títols que no... Per cert, era una broma. No sé si és en aquest llibre un altre relat sobre d'un cantautor que em vaig inventar, i no sé si qualcú l'ha cercat.
0: Jo aquí no me sona en aquest llibre.
2: Deu ser un altre llibre. En James Faraway, que és un personatge inventat, no existeix, i un conte així en plan... El tenia com a leitmotiv. Però, bueno, és un poc també un joc que a vegades està per me fer ses autor. I això, a més, per acompanyar la lectura, jo crec que també en alguns casos, ja estic ratllant molt de memòria, en alguns casos podria il·lustrar l'ambient d'on es transcorreix, no? Que pot ser il·lustrador també d'aquest temps.
0: Bé, en ratllat, el títol fa referència a novembre, però en ratllat que hi ha una història ambientada en el darrer dimarts, cap en el final tornem som a les festes de Sant Lluís, hi ha un ordre que vindria a ser cercat de relats que segueixen, o sigui, que comencen en finals de setembre, de fet, i de fet van cronològicament resseguint-se.
2: No record si això és una cosa conscient o recercada, de que fos un seguiment de sany. En el cas d'aquell de l'altre, en matèria de souvenir, sí que era un cas de relat, sí que era un recorregut durant l'estiu, no? Des que comença l'estiu, Sant Joan, fins al final de l'estiu. Sí que tenia una idea cronològica, però en aquest cas no sé si tenia una idea cronològica, no me'n record, no.
0: Bé, el resultat ho és, però. Sí. No?
2: Devia tenir. Perquè difícilment aquestes coses surten si no...
0: No,
2: si no hi penses.
0: En el llibre trobem diferents tipus de narradors, hi ha diferents punts de vista. Hi ha, moltes vegades és un narrador que li agrada molt observar allò que està passant en el seu voltant i ho descriu. Són narradors sempre perspicaços, observadors, detallistes. Jo crec que saben captar l'ànima dels personatges i la transmeten. I a pesar del to trist d'aquestes històries, també podem trobar, i és, jo crec que el relat més evident és de Domèstiques Calamitats, un humor càustic per part de qui explica aquesta història. A vegades, vull dir, aquest ús de l'humor
2: L'he fet sempre, des de sempre. L'humor és un recurs tant per fer literatura com per escriure articles, com per qualsevol cosa, si vols entrar en els lectors, una forma d'entrar-hi a través de sa broma o de l'humor càustic o del sarcasme. Però hi ha estat... Jo crec que tot, allà fins i tot llibres seriosos, llibres d'exili, segur que trobes llibres d'humor. Segur. Que a vegades hi ha històries que dins lo dramàtiques que són, també tenen una lectura de d'humor, i a vegades l'humor és el recurs que tenim per fugir d'una situació dolorosa, no? Està clar.
0: O a vegades també per contrastar, per contrast, queda més clar el missatge. Després, un altre aspecte que no passa desapercebut per al lector és l'estil. Ja ho he apuntat, aquí hi havia hagut un canvi a Blues de Novembre respecte de Cavalls de Cartró. Jo crec que hi ha un ús molt ben resolt de registres lingüístics en els diàlegs. Els personatges, quan parlen, són molt versemblants, són molt creïbles, perquè ratllen d'una manera
2: normal.
0: En què l'oralitat queda molt ben reflectida.

0: claro, mira, estic espantat perquè no sabia que se pogués llegir d'aquesta manera com un... rítmicament, i bueno, no ho sé. Jo t'he dit que estic una mica en desavantatge perquè no he rellegit voluntàriament el llibre abans d'aquesta entrevista, que haver rellegit podria entrar més en la conversa. Però jo crec que en aquell temps era la idea trencar completament amb cavalls de cartó. De dir, jo som capaç de fer cavalls de cartó, un rotllo macabeo, i som capaç de fer una cosa molt rítmica, ja que tu has dit du molt en el lector allà on volia, sense fer-lo, perquè en cavalls de cartó, per dir una cosa, a vegades donaven la volta per tot. Ho havia de ser, perquè aquella història era Menorca 1959, cavalls de cartó, i la vida era molt més lenta, no hi havia gent de fora, només érem gent d'aquí, era una situació, bueno, trobava que era una situació diferent.
1: La crítica ha dit que la teva és una proposta narrativa lligada a la infrahistòria de Menorca, i no és història de grans personatges, sinó de les persones de carn i ossos, i en què els fils individuals i col·lectius estrenen. Llegint Blues de Novembre, comprovant que algunes de les temàtiques col·lectives que hi tractes no han canviat amb els anys. Han desaparegut alguns dels paradisos perduts de la generació que anomenen Boomer, que surten al llibre. Patxà de Sant Lluís ja no hi és, per exemple. Però en el fragment que has llegit resulta...
0: Es baixa.
1: Sí. I també resulta sorprenent que surti gent que ja va córrer per esport, que avui en dia és...
0: Com una processó.
1: El relat Un home a la intempèrie també apareix a l'especulació urbanística. I en aquest cas amb un projecte, jo no sé fins a quin punt vaig ser visionari, d'un parc aquàtic a la costa de Sant Lluís. Tu vaig situar el que ho fa, però bueno, mires cap dels temps, no va ser tan literari. I tot això, fins a un cert punt, també forma part de relat. Especuladors, defensors de medi ambient, apareixen en aquestes pàgines. És difícil ratllar, situar històries a Menorca i que no surtin aquestes temàtiques, o si hi surten és perquè els dones una importància, no?
0: Jo no ho sé. Bé, si fos escriptor de moltes històries, te podria dir, amb més experiència i coneixement, si mos podem alliberar d'aquest tema sempre recurrents que surten des de fa molt d'anys i que encara sortirien i cada vegada més. D'altra banda, jo crec que el tema dels personatges de carrer, dels personatges anònims, també sempre ha estat un bastant present el que he fet. No només està clar que un quadern de folklore està fet pensant en els personatges de carrer, en els personatges anònims, en les vides normals que no surten en els grans llibres d'història. I fins i tot quan he fet llibres d'història, el llibre d'Exilis, són 1.000 personatges anònims que se rescaten, perquè crec que és molt important la història local, la intrahistòria, la petita història que aquí dona raó de ser a tot. O sigui, te fa comprendre molt tota la història en general. Crec que la gent pot entendre molt més en la història d'un personatge de carrer que no en grans estadístiques o grans resums històrics, no? I sempre aquesta idea del personatge, no diré marginat, perquè no són personatges excluïts ni marginats, no és el lumpen que surt aquí, no. Són anònims, normals, i sí, sempre ha estat un tema bastant recurrent, no?
1: Bé, de tot plegat en resulta un aspecte al darrer d'aquesta obra de què voldria parlar, que és que l'escenari en què transcorren aquestes històries tristes també ho és un escenari trist. En algun cas, i ja també ho has apuntat, Menorca és un lloc de fugida, en d'altres sembla, és com una mena de presó de la qual no es pot

0: no es pot escapar. És una illa en què no hi ha gaire lloc per imatges de postal o per gravar-hi anuncis de cervesa mediterrània. Mostres un lloc poc amable. Quina és l'imatge?
1: Això ha canviat molt. Perquè als anys 80, principis dels 90, jo crec que era un poc això, per sort, era encara una... Per sort, per ser esquí, perquè hi ha gent que no li agrada viure d'aquesta manera, però jo havia viatjat un poc i en aquells moments a Menorca era allà on me trobava bé i la sensació que jo tenia de la vivència de la terra era la que protagonitzava el decorat de relats, no? Jo crec que... A veure, no crec que sigui una obra naturalista, perquè no crec que hi ha un determinisme
0: del medi,
1: no? A veure, personatges, crec que no, crec que els personatges s'imposen en el medi. El que sí que Menorca, un cidern i una illa, el retorn, aquell que no se'n pot anar i se'n vol anar, aquell que hi ha una de les històries és així... Sí que són aquests tons foscos o grisos que també volia que quedessin remarcats en les històries. No totes, però en algunes sí. I en finals dramàtics, normalment, també. La història d'aquell músic que ve a un enterrament després de molts anys, també és, jo crec que es torna a Menorca per enterrar ton pare.
0: Sí, no és una història amable.
1: Sí, no.
0: Bé, hem estat ratllant fins ara de cap blues de novembre. És bé que no l'has llegit des de llavors.
1: No.
0: Però gairebé 30 anys després d'haver-lo publicat, quina valoració em fas d'aquest llibre?
1: Bueno, a veure, quan el van treure, jo tenia molta il·lusió de ser escriptor de literatura. De fer creació literària, és la veritat, perquè d'una trajectòria que anava un poc amb aquesta idea, a part de sa feina, com una cosa que res tenia a veure amb sa feina. Però les circumstàncies van fer els atzars, van fer que els camins fossin uns altres diferents, que tampoc me sap cap greu, perquè crec que estic content del que he fet. De fet, tenc algunes coses començades de creació literària, però que estan allà començades i ara tinc tantes coses d'història a acabar que entenc que alguns anys, no?
0: Sí, ara a partir d'aquest programa haguessis d'animar un potencial lector d'aquest llibre a llegir-lo, que li diries perquè ho fes?
1: Bueno, que intentés posar-se l'any 90. És important un lector que se posi, quan el llibre ja té uns anys, que se posi en el moment en què s'escriu, tant en el moment en què diu l'autor com en el qui s'escriu, i també que se posi en el moment històric on passen aquests relats, no? Perquè això és important llegir-lo des d'avui, sense situar-te, no t'ajuda gens. Segurament les cançons l'ajudaria perquè són d'aquell temps. I les cançons tenen un poder molt gros de vocació i ajuden a evocar. I que també jo crec que ratllant hi he pensat que segurament se sorprendria de veure les coses de fa 30 anys que encara són vives avui. I que se'n donaria compte que la història d'una comunitat, cent anys és no res. Sembla que si no feia una cosa d'avui per demà o que sí, no res. I això té un punt positiu, un element positiu, però també té elements negatius, no? D'aquest espai de temps que és llarg i a la vegada curt. I en aquests moments el que està passant a Menorca és un d'aquests elements negatius. Sembla que no passa res, però sí que està passant, no?
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: A més de parlar en Josep Portella del seu llibre Blues de novembre, la lectura del qual convidam a retrobar, volem proposar-li, per acabar, que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca, en què hem demanat al nostre convidat que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, ha de ser d'un autor, d'un altre autor, illenc. I ens has ratllat d'un clàssic, per dir-ho d'alguna manera, de la literatura menorquina.
1: Jo som un mal lector. Mal, llig molt poca literatura. Perquè llig documents, arxius, cartes, llibres d'història, per fer les meues feines. Per tant, que ningú s'escandalitzi si dic que al cap de l'any, en aquest moment, llig dues o tres novel·les. No llig més, perquè llig altres coses i el meu temps és un altre. Però entre l'any 81 i l'any 90, durant 9 anys, vaig fer un programa de ràdio que es deia Test de Paraula, que presentàvem un llibre cada dia. I solia llegir un llibre cada dia, quasi. Llegia molt, moltíssim. Jo crec que en un moment donat vaig quedar saturat de lectures i ho vaig deixar. I a la vegada va començar tot aquest procés. Per tant, de lectures actuals o autors presents, que em podrien ratllar, m'agrada molt l'autor de Patria, Aramburu, m'encanta tot el que fa, llibre que treu ell, llibre que llig, és dels pocs que vaig a cercar, són pocs. Jo, quan vas dir un llibre menorquí, vaig triar en Joan Manejam.
0: En Joan Manejam, si ho deia bé, sí.
1: Perquè és un llibre que solet llegir cada any. Un poc abans de Sant Joan tenc el costum de llegir-lo, sinó cada any, cada dos anys, de llegir-lo. És un llibre que es pot llegir en una hora i mitja, no passa gaire pena. I perquè tota aquesta literatura de Joan Benejar, en Foc i Fum, també com la literatura de Ballester, quan ratlla de costums, o d'en Francesc del Branc, o en Andreu Ferrer, en Sant Rondàs, té una riquesa que jo és difícil de trobar. Una lèxica i de construcció, de manera de construir. Ja m'agradaria jo saber fer oralitat com ho fan ells, perquè és d'una naturalitat i està clar que en aquells moments devia ser lo natural, no devia ser imposat, però són llibres que llegeixen molt bé, i aquest d'en Joan Benejam, hauria pogut triar un altre, o d'en El Branco, o Contes, els d'en Joan Benejam ho situen molt bé en aquella ciutadella de 1860, 70, de fa 150 anys, que jo m'agrada recordar, per no sé, és una cosa que m'agrada recordar, no sé si per pertinència o...
0: Molt bé, després fem esbot, sense sortir de la literatura catalana, però sortint de Menorca, i tu has triat un llibre d'un autor que de fet està establert a Menorca, que és en Josep Massanés. I és llibre La vall de la matança, no?
1: Sí, és que el record que ho hem tardat llegir perfectament, però també en podrien triar molts, això. S'ha de triar un llibre, és una trampa mortal, no? Però en prendrem...
0: Però en som molt conscients, sí, ja, però...
1: Me va sortir aquest, perquè record que en el moment en què el vaig llegir me va impressionar, al millor per dues coses. Primer, perquè el tema era la Guerra Civil, i ja saps que és un tema que fa 15 o 20 anys estic sempre donant voltes per qüestions de treballs històrics, i m'agradava, no està situat a Menorca, la història, però està situat a un enfrontament que ja... crec que és en el Pirineu o per allà dalt, no? I crec que ja en el moment final de la guerra. I la manera en què ho exposa ell, en què explica la manera en què ho relata, em va enganxar tot d'una. Jo crec que també em va sols molt allò de frase curta que tenc i cavalcada una altra. Bé, la manera de... I molt crua, molt cru. I em va agradar més. En Josep és un autor que també m'agrada, perquè és un autor humil, que si se sabés vendre seria un nombre 1, però pas que es preocupa poc de vendre-se com a autor, no? Perquè té obres que valen la pena. S'hi dedica com a feina, com a professionalment. Té ja una obra extensa i llarga. Aquesta ja fa uns anys, ho feia 9 o 10 anys o més, que la va treure, i és un personatge poc, molt poc del món acadèmic, il·lustrat, Institut Menorquí d'Estudis, etc etc. I tot això també m'agrada. Tinc una imatge d'ell i de na Cati, sa dona, que cada any solien venir, ara no me recordo si era en esbai de Cap d'Any o en esbai de Carnaval, que feien mamó, venien, feien un aguait, 10 minuts, se n'anaven, però cada any venien. I és aquest tipus de persona que ja és present, però que no es fa notar, no? I crec que en aquest llibre, el Mango, com a autor tampoc es feia... No eres narrador l'important, sinó l'acció que passava. I sabre descriure accions, descriure accions bèl·liques, també té el seu mèrit. No és tan bo de fer, no... I per això em va agradar i he recordat aquesta obra d'en Josep.
0: Molt bé, i acabarem amb una darrera recomanació. Aquí ja obrim el ventall
1: a
0: la literatura universal. Un títol que en concret és evident que triar és una pregunta trampa, però bueno, és un joc. I tu has ratllat d'en Luis Martín Santos i Tiempo de Silencio. Per què?
1: Bueno, també és una lectura... Jo l'havia llegida d'anys 70, quan era a Madrid. Vaig fer família a Madrid. I s'havia publicat 10 o 15 anys abans, no? Jo la vaig llegir a Madrid. Allà no li vaig donar massa importància. Doncs quan vaig fer l'accés a la universitat, per majoria d'edat, una de les feines, era una recensió d'un llibre i em va tocar aquest. I el vaig haver de llegir...
0: El Zàrida.
1: Sí. I el vaig haver de llegir més en profunditat i estudiar-lo, no? I descobreixes que moltes vegades quan una cosa la tracta superficialment, te sembla una cosa. Però quan te la tractes profundament, és totalment diferent, no? I això passa amb un llibre i amb qualsevol cosa de sa vida, no? I que vaig tenir la sort de tractar-lo a fons, també vaig descobrir la història de l'autor, que és important sempre saber l'autor qui era, que va fer. Ell era psiquiatre, no era literat, no era escriptor, era psiquiatre i metge, també havia estat cirurgià, jove, havia fet feina uns anys a Madrid, i d'aquells anys a Madrid havia fet aquesta obra, aquesta història, que després s'ha fet en teatre i en cine, i ha estat molt coneguda. S'ha dit que la obra que revoluciona la novel·la del segle XX, jo crec que és Jarama, més que aquesta, no? Que anterior. Però aquesta també, déu-n'hi-do, l'impacte que va tenir amb els jocs del narrador de joc profund, el tema de treure en el carrer en aquella Espanya franquista tot el que era l'umpen de Madrid, el xabolisme, la vida de picaros de l'edat mitjana que encara existien. La història és també molt negra, molt bruta, no? Bé, té dues parts. Té la part de l'umpen i la part de la burgesia madrilenya, on també ell està en la frontera entre una cosa i l'altra. I, bueno, jo sempre me va agradar. I aquesta sí que l'he llegit alguna vegada més en posterioritat, perquè s'està reeditant de tant en tant i sí que entenc una lectura més recent de les aventures d'en Pedro, l'investigador mesquí.

0: Arribam al final d'aquesta passejada literària. Esperem que almenys algun dels títols de què hem parlat avui, i especialment l'ús de novembre, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltes gràcies, Beb, per acceptar de participar-hi.
1: A vosaltres.
0: I moltes gràcies per la vostra atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Molt bé.
0: Salut.
1: Salut.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: El 2018, l'artista Xanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que, engalanades d'eritges i romaguers, romanen immòbils, veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferran fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

nosaltres mai celebrarem el 12 d'octubre, perquè tenim memòria i ens salva la memòria. I el 12 d'octubre es va instaurar el 1940 per ordre del general Franco, Dia de la Raza. I també perquè som un poble internacionalista i solidari. Internacionalista i solidari. I el 12 d'octubre a tota l'Amèrica Llatina és el dia de la resistència indígena. No pensem celebrar cap

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

El cementeri es ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida. Tan fi de

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma.

us agradava prendre l'aire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Seguidament, Power Trip, una cançó del disc Monkey Off My Back del 2009.

0: segon capítol del llibre, que es diu De la normalitat a la posada en qüestió del català com a llengua de cultura, ens situam a les darreres dècades del segle XVIII i amb un nom, i tornam, perquè exemplifica aquest procés de canvi, que és el d'Antoni Febrer Cardona. Per què?
1: Perquè, mira, ho diré d'una manera això, ràpida i amb dades molt clares. Hi ha tota l'etapa, diríem, de dominació espanyola del 18, del 1782 al 1798, i, de fet, segueixen la mateixa tàctica borbònica d'anar introduint. Per tant, comencen a mirar d'incorporar-se. Però hi ha un fet clau, que és la creació d'escoles, que ells anomenen escoles espanyoles. Escoles espanyoles. Perquè hi ha un fet que és elemental. Com es pot introduir una llengua si aquesta llengua és absolutament desconeguda pels parlants? Pere Riudavets, un historiador sense cap veleïdat de catalanitat, de res, ja deia que quan els espanyols, aquests espanyols, van arribar a Menorca, necessitaven intèrprets per comunicar-se amb la societat menorquina. Per tant, què fan? Creen escoles espanyoles. La primera, el 1786, es Castell, que van tornar a batiar com a Villa Carlos, a Georgetown, i la segona, a Mahó. Jo ara aquí no puc evitar de fer un incís que vaig conèixer gràcies a Andreu Murillo, i és que el terme escola espanyola, ell deia que Mahó es va mantenir fins al segle XX, que ell encara l'havia sentit, que en comptes de parlar d'escola pública, parlaven d'escola espanyola, que és un terme que venia de cap moment.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Publicada originalment en anglès el 2019, No diguis res és una obra de no ficció escrita pel periodista d'investigació nord-americà Patrick Radden Keefe. Es tracta d'una crònica que relata l'època dels Troubles a Irlanda del Nord. Els Troubles, problemes en anglès, és com es coneix l'època de violència que es desformà en els anys 60, sobretot, i que va durar fins a principis dels 2000, en què entre la població d'Irlanda del Nord va sorgir l'organització d'alliberament nacional IRA, per lluitar contra la repressió del Regne Unit i poder-se integrar en una Irlanda unida. Evidentment, els Troubles van acabar sent una guerra civil, amb accions terroristes de les dues bandes, insurreccions i una forta violència per part de les tropes britàniques. El relat es construeix a partir del testimoni, novel·litzat de qualque manera, d'un mosaic de personatges diferents, tots reals, tant víctimes civils del conflicte, membres de CIRA, forces de seguretat angleses... El relat es construeix a partir del testimoni, novel·litzat de qualque manera, d'un mosaic de personatges diferents, tots reals, tant víctimes civils del conflicte, com membres de l'organització IRA, com també forces d'ocupació angleses. Fa reviure totes aquestes persones, les seues vivències i els seus punts de vista, sense assenyalar bons o dolents, si tot amb molts matisos, per intentar entendre la complexitat del conflicte. Patrick Radden Keefe es va implicar molt en l'escriptura d'aquest volum. Per reconstruir la vida dels membres de CIRA, l'autor va arribar a fer 7 viatges en 4 anys a Irlanda del Nord, per tal de no guanyar la confiança de la gent i poder recollir les seues històries. Amb un gran èxit en vendes, aquest llibre va durar 6 setmanes consecutives en el top de no ficció del New York Times, que no és poca cosa. En català el va editar Edicions del Periscopi el 2020, i la veritat és que també per aquí va tenir molt de ressò. Hi ha molta gent que diu que és el millor llibre sobre el conflicte d'Irlanda del Nord que s'ha escrit mai. Jo us la recomano bastant. Si dic que, tot i que és una obra llarga, és un llibre llarg, és molt fàcil que vulguis continuar llegint per aquest fet de que són històries reals i que són capítols que se van succeint, històries entrellaçades. Això ho fa molt interessant i ràpid de llegir.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: El que ara escoltau és la primera versió, la demo de l'Enigma d'Escocodril Albí, la cançó cobra el meu darrer treball, Mostra Final, i això és Història d'un disc, un podcast on a poc vos aniré contant la història, una de les cançons d'aquest treball, d'on surten, com m'he inspirat, que amaguen i com s'han acabat convertint en allò que escoltes, no? Jo penso que serà divertit, que mos ho passarem bé i podreu dins de vos un poc més dins d'aquestes cançons d'un disc que l'he fet amb molt d'amor, moltes dubtes, moltes hores per no dir anys, feina i molta gent que m'ha ajudat a fer lo possible. Per damunt de tot, però també és un disc que està fet amb il·lusió que en qualque moment totes aquestes cançons que escoltareu pugui formar part de sa vida i de ses emocions de qui les escolti. Gràcies per ser aquí i començam.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquest ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquest, esteu primer, esteu a ser dels primers o els primers?
1: Jo
0: sí.
1: Crec que sí, va ser el tercer o el quart.
0: El tercer és quart, sí. En pandèmia. 2020. Que sembla que faci 25.000 anys.
1: 2020, i fa 5.
0: Fa 5, tio. Que van xerrar de males artes. I avui venim a xerrar del teu nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé.
1: Ostres.
0: Escoltes Vent.
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón, allà on anéssim. Te recordes que en Males Artes vam inclús per península, gent que era castellano parlant fins i tot, tothom li quedava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt. Sí. Té algo, aquesta cançó té algo.
0: Té algo, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla i també l'espinilla de fer algo de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, i sempre em va quedar pendent fer-ho. I és algo que ja tocava.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Benvingudes, benvinguts. Hola a tothom. Avui tenim un altre capítol especial que, pels tipus d'autor, farem també una cosa especial entre cometes. Farem una espècie de crossover, una mescla, també entre cometes, amb el podcast de Belles Melodies, Terribles Històries. És a dir, farem un capítol musical, amb un dels poemaris que més em té fascinat. Si sou seguidors de tot el que fa el Far Cultural, segurament ja sabreu a quin llibre m'estic referint. Dedicam aquest nou capítol a Tot està escrit, d'en Llorenç Marquès, més conegut com León Manso. Jo som en Xec Pons i això és Biblioteca Freak. Tot està escrit. Primer llibre d'en Llure i segona referència editorial de Llentrisca Edicions. Recull, com diu el propi autor, les lletres que necessit conservar per no perdre-les dins l'oceà de la memòria. Les paraules que en qualque moment han volgut ser una cançó. Unes lletres que, per a aquesta edició, s'han fet passar per un procés de construcció, generalment eliminant la tornada, per tal de convertir-les en poemes més literaris. El poemari està estructurat en tres parts. Ahir, lletres començades a escriure en solitud i que s'amaguen de les multituds. Avui, les que cerquen la companyia perquè s'enyoren i si no troben a qui dir-ho, t'ho demanen a tu. I demà, les que arriben quan ja hi ha tothom i queden fins tard. Cada part està acompanyada per un codi QR amb una versió inèdita d'una de les seves cançons i amb il·lustracions de Mariona Cervera. El que farem serà mostrar un exemple de cada part i posar la versió cantada, que us he de confessar que m'ha resultat bastant difícil de triar perquè, com us he dit, el poemari em fascina, el trop extraordinari, amb versos increïbles que te fan esclatar meravellosament meravellat. I cada vegada que triava un poema, en llegia un altre i deia, hòstia, no, aquest no, no, no, aquest no, no, no, aquest. Vos en podeu fer una idea. Així que anem a començar amb aquesta brutal Silenci a la nit. Silenci a la nit. No xerraré avui, no tinc res a dir. El silenci m'ha traït. Avui no és ahir, ni falta que fa. Estimar-te a un sofà en silenci, tot es pot xerrar. És fàcil de dir, però està segur, només hi estic amb tu. Rodejat de castells de gel, el silenci ens fa estimats estels. Xerram molt, però ho feim amb els ulls. I el silenci dona per entès que no t'he de dir res, perquè el matí ja ens ha sorprès amb ses paraules adormides. Xerrar pot ser un crim, pot matar sencers, millor emprar ses mans, es poden abraçar. T'estimi, t'ho dic, perdona sa veu, però el que ara te dic és el que mai havia escrit, que avui no és ahir. Ara ho tinc molt clar, però no et vull fallar, perquè si tu te'n vas, arrombrant tots els castells de gel. Sabeu uns taparats estels, deixarem de xerrar pels ulls. El silenci haurà fugit, ho fes, i hauré de cridar perquè es matí m'haurà aixicat sense tu en el costat. Perquè no es pot jutjar ningú per les coses que podria haver dit, perquè dins de cada sentiment s'hi amaga un indecís valent que més prest o més tard sortirà per allà on xerram i ens farà estimar l'altre. Silenci a la nit.

Silenci a la nit és una lletra, cançó, poema d'amor preciós que en sa versió cantada compta amb sa participació d'en Guillem Soldevila, amb aquesta idea molt romàntica que quan estàs enamorat s'obren ses paraules, amb aquests versos brutals, xerrant molt però ho fem amb els ulls i el silenci dona per entès que no t'he de dir res. O també, xerrar pot ser un crim, pot matar sencers, millor emprar ses mans, es poden abraçar. És un poema que m'agrada molt, per aquesta imatge d'aquest silenci que intenta rompre aquest llenguatge gestual de sa parella i que no ho aconsegueix. Un silenci que també serveix per contra, que és essencial per conèixer altres aspectes que rodegen aquest amor. El silenci ens fa estimar els estels, que és un altre vers extraordinari. O també un silenci que t'obliga a expressar-te en paraules dites directament des del cor. Lo que ara te dic és lo que mai havia escrit. Hòstia, que genial, eh? Ara bé, mos trobem davant d'un poema que exalta un moment molt precís de l'amor, segurament qualque moment inicial de romans. Però una vegada passat aquest inici, per l'amor de Déu, xerrau molt en la vostra parella. Endevinar què pensa una persona és cosa de superpoders. Continuem amb Avui i Blanc Nuclear. Pensament en blanc nuclear. No puc fer res més que assimilar les lletres, tortes com escarabats, tot desordenat dins el meu cap d'arena. Dubtes sobre on arribar, explicar res estúpid o un profund missatge. Només som un pobre viatjant amb itineraris dissenyats per córrer. És com si una línia li surtin costats, costats per dividir o ajuntar, costats per no acabar sense veure ses bandes, com un camaleó expectant, pendent d'aprofitar una idea de tantes. Sistint, em diu que et digui lo que sent, però no m'he entrenat per ser un simple exemple. Correcte o incorrecte com tot, pensar és un primer pas per no acabar com sempre. T'has d'adaptar o un dinosaure et tornaràs. Si acaba el món, no importarà, però si no, serà vital consumar estones buides, sordes, sense origen ni costats. No hi ha família estructurada que valori i per edats. Agafeu tot, no hi pensis més. Tens prou raons, guanyaràs temps.

Ses decisions diuen qui ets. Puc escriure sobre enyorar, però no puc fer que ses persones tornin. Puc escriure sobre actuar, però no triar ses situacions perfectes. Puc escriure sobre esperar, però no puc dir quant, què, qui, com o per què. Puc escriure sobre somiar, però no te puc dir si et passaran ses coses. Puc escriure sobre acabar.

Blanc nuclear és una lletra, cançó o poema que mos ratlla dels dubtes de l'artista, de l'escriptor, el músic. En definitiva, una persona com ho són tots. Comença amb les inseguretats dels creadors, aquest pensament inicial en blanc, que, a més, és nuclear, que jo me remet a un pensament que renta constantment en un tambor de rentadora, un pensament marejat o una explosió nuclear. I amb una comparació molt característica de l'escriptura de Leon Manso. Aquestes comparacions extraordinàries d'imatges màgiques com són aquestes lletres tortes com escarabats. L'imatge és molt gràfica. A partir d'aquí es comença a modelar la idea que es té. També trobam aquesta obsessió, necessitat constant d'haver de crear. Només som un pobre viatjant amb itineraris dissenyats per córrer. Amagat, camuflat, atent perquè sap qualsevol cosa que se't passi pel cap. Un camaleó expectant. Però no podem agafar el primer que trobam. En tot cas, aquesta idea l'hem de pensar i pensar per convertir-la en qualque cosa especial. Però no m'he entrenat per ser un simple exemple. La conclusió és molt clara. Posa't a crear, a escriure, perquè per molt que escriguem, el poder de les paraules és limitat. Si acaba el món, no importarà. En definitiva, un altre poema ple d'imatges meravelloses. I finalment, viatjam a demà amb Glòria Errant. Perduda dins del fang, camina en Glòria Errant, la filla d'un sergent i una mamà innocent. Ferida en els 12 anys per pistolers estranys, creixent confusa i alta, 2 metres, li ha dit sàvia. Na Glòria sap que pot fer mal, la seva altura no és normal, per una lota de 16 anys, i ara en fa 4, va sofrir, i sota el signe d'escorpi, anirà picant, veurà morir. Vestit de negre infart, sonant en Johnny Cash, cremant totes les bíblies, ella escriurà el seu llibre. El cercarà un per un i no per fer-los riure, i acabarà amb tots ells i per fi serà lliure. Un home s'atraca a sa barra. Polida, diguem el teu nom. Ara sabràs que et seu una guarra. Na Glòria, plorant, li bata el coll. I a prop de sa venjança va trobar s'esperança. Només quedava un d'ells, més pes a sa balança. Va arribar aquí un diumenge i em va trobar a l'església. Es va trecar a pas lent, es van buidar els seients. I em va dir molt suaument, tu em vas rompre sa vida i aquí, davant de Déu, serà el teu darrer dia. Na Glòria sap que pot fer mal. I aquí, a l'infern, tothom ho sap i és apreciada per Satan. De tant en tant, puc veure el cel. I hi ha algun dia que la veig entre els arcàngels, somrient.

0: Glòria Errant és una lletra, cançó, poema que conta una història de venjança. Una escriptura difícil de traslladar a cançó, però que en Llure ho fa de manera genial i molt natural. Una història amb aires de western, pistoles, bars, esglésies, bíblies cremades, Johnny Cash, escorpins, que ens ratlla després de sa pèrdua, de sa desolació que causa aquesta pèrdua, perduda dins del fang, camina en Glòria Errant, i de sa nostra responsabilitat amb sa nostra pròpia vida. Ella escriurà el seu llibre. I finalment, vull destacar un vers, entre d'altres, que dona aquest toc Leon Manso. I aquí a l'infern, tothom ho sap, i és apreciada per Satan. Imaginar el dimoni elogiant sa venjança d'aquesta lota no té preu, com tot aquest llibre. I fins aquí aquest especial de Tot està escrit. I vos anim a llegir-lo perquè en Llorenç Marquès, en Leon Manso, és un dels nostres creadors més especials que tenim a Silla. Diferent, únic, potent, sorprenent, màgic. Pura màgia. I res, fins la setmana que ve que ratllarem d'hotels irònicament esplendorosos. I com que ha estat un especial musical i com fan que algunes pel·lícules musicals, ho deixem aquí i deim adeu. Moltes gràcies per escoltar-nos i mos sentim a ses paraules escrites.
1: Era un gran fill de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fill de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fill de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa, litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries.

seguit una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Perdonaré mai en sa creu Bernat. Tot està exactament com ho vas deixar. L'estelit està fet d'ahir, però no hi ha un demà.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: segon capítol del llibre, que es diu De la normalitat a la posada en qüestió del català com a llengua de cultura, ens situam a les darreres dècades del segle XVIII i amb un nom, i tornam, perquè
1: sí,
0: un
1: nom
0: que exemplifica aquest procés de canvi, que és el d'Antoni Febrer Cardona. Per què?
1: Perquè, mira, ho diré d'una manera això, ràpida i amb dades molt clares, hi ha tota l'etapa, diríem, de dominació espanyola del 18, del 1782 al 1798, i, de fet, segueixen la mateixa tàctica borbònica d'anar introduint. Per tant, comencen a mirar d'incorporar-se. Però hi ha un fet clau, que és la creació d'escoles, que ells anomenen escoles espanyoles. Escoles espanyoles. Perquè hi ha un fet que és elemental. Com es pot introduir una llengua si aquesta llengua és absolutament desconeguda pels parlants? Pere Riudebots, un historiador sense cap veleïdat de catalanitat, de res, ja deia que quan els espanyols, aquests espanyols, van arribar a Menorca, necessitaven intèrprets per comunicar-se amb la societat menorquina. Per tant, què fan? Creen escoles espanyoles. La primera, el 1786, es Castell, que van tornar a batiar com a Villa Carlos, a Georgetown, i la segona, a Mahó. Jo ara aquí no puc evitar de fer un incís que vaig conèixer gràcies a Andreu Murillo, i és que el terme escola espanyola, ell deia que Mahó es va mantenir fins al segle XX, que ell encara l'havia sentit, que en comptes de parlar d'escola pública, parlaven d'escola espanyola, que és un terme que venia de cap moment.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Publicada originalment en anglès el 2019, No diguis res és una obra de no-ficció escrita pel periodista d'investigació nord-americà Patrick Radden Keefe. Es tracta d'una crònica que relata l'època dels Troubles a Irlanda del Nord. Els Troubles, problemes en anglès, és com es coneix l'època de violència que es desformà en els anys 60, sobretot, i que va durar fins a principis dels 2000, en què entre la població a Irlanda del Nord va sorgir l'organització d'alliberament nacional IRA, per lluitar contra la repressió del Regne Unit i poder-se integrar en una Irlanda unida. Evidentment, els Troubles van acabar sent una guerra civil, amb accions terroristes de les dues bandes, insurreccions i una forta violència per part de les tropes britàniques. El relat es construeix a partir del testimoni, novel·litzat de qualque manera, d'un mosaic de personatges diferents, tots reals, tant víctimes civils del conflicte, membres de CIRA, forces de seguretat angleses... El relat es construeix a partir del testimoni, novel·litzat de qualque manera, d'un mosaic de personatges diferents, tots reals, tant víctimes civils del conflicte, com membres de l'organització IRA, com també forces d'ocupació angleses. Fa reviure totes aquestes persones, les seues vivències i els seus punts de vista, sense assenyalar bons o dolents, si tot amb molts matisos, per intentar entendre la complexitat del conflicte. Patrick Radden Keefe es va implicar molt en l'escriptura d'aquest volum. Per reconstruir la vida dels membres de CIRA, l'autor va arribar a fer 7 viatges en 4 anys a Irlanda del Nord, per tal de n'assegurar la confiança de la gent i poder recollir les seues històries. Amb un gran èxit en vendes, aquest llibre va durar 6 setmanes consecutives en el top de no-ficció del New York Times, que no és poca cosa. En català el va editar Edicions del Periscopi el 2020 i la veritat és que també per aquí va tenir molt de ressò. Hi ha molta gent que diu que és el millor llibre sobre el conflicte d'Irlanda del Nord que s'ha escrit mai. Jo us la recomano bastant. Si dic que, tot i que és una obra llarga, és un llibre llarg, és molt fàcil que vulguis continuar llegint per aquest fet de que són històries reals i que són capítols que se van succeint, històries entrellaçades. Això ho fa molt interessant i ràpid de llegir.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

aquesta autopista nocturna, on el que menys importa és l'estabilitat que no tinc. El cementiri del barri i una rambla que baixa a la platja buida de l'hivern. L'autopista dins l'autopista de vidre, la vida transparent que es dissipa en sinuosos grisos. Senyalitzacions fluorescents i tot allò que es volatitza mentre el cipó s'encén.

dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Sortides de l'autopista cap a petites ciutats que no sé com són,

la veu en el rum-rum del motor, un blur escalfat en un piano sol. Sona l'orga de l'adeu en el rum-rum del motor, un blues rescalfat